Comencem la segona hora del Nits de Ràdio, que intentem que tot sigui més o menys que segueixi una estructura, perquè ja la vida, ja diguem-ne l'actualitat, doncs a vegades et trenca totalment les expectatives que tenies, o els plans, o el que suposaves que si no passa res molt gros, això anirà d'aquesta manera o d'aquesta altra. I la setmana passada poc ens podíem imaginar que ja tindríem una data per eleccions generals, o que, per exemple, veuríem imatges com les del riu Besòs, no? Totalment, quasi al límit del desbordament, no? Per tant, és això, ja les notícies, l'actualitat o coses que ens poden passar ens poden doncs, descol·locar, doncs intentem que aquí sempre siguem doncs, una mica ese punto de apoyo, allò d'on agafar-se per poder anar tirant endavant. En aquesta segona hora de programa, d'aquest dimarts, ja nit de dilluns a dimarts 6 d'octubre, ara una entrevista per a la reflexió, per parlar de la consciència. I després, històries de les cançons, de la música, amb en David Morales. I així us anem acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio.

en tota una vida de carretera. I el Eddie Cochran és un bon exemple. Es deia, de veritat, Ray Edward Cochran. I va néixer el 3 d'octubre del 1938 a Albert Lee, un poblet de Minnesota que no tenia gens de pinta de fàbrica de futures estrelles del rock. Els seus pares, Frank i Alice, eren tots dos d'Oklahoma. I, de fet, el mateix Eddie deia que Oklahoma City era casa seva, perquè la família hi va viure una temporadeta abans d'instal·lar-se a Minnesota. És a dir, que des del bressol ja arrossegava un cert aire de no sé ben bé d'on soc, típic de tantes famílies que anaven seguint la feina d'estat en estat.

A casa sonava country, herència directa dels pares, i de petit Eddie va provar la banda escolar, però aviat va decidir que allò no era el seu lloc i que el que li agradava de veritat era la bateria. D'aquí va passar una altra cosa encara més seva. En lloc d'apuntar-se a classes de piano, com volien per ell, es va espavilar tot sol amb una guitarra, escoltant ràdio i imitant el que sentia. Aquesta tossuderia per aprendre'n de les coses pel seu compte li acabaria donant un estil molt personal allunyat dels manuals. El gran canvi de paisatge va arribar el 1952, quan la família es va traslladar a Bell Gardens, ja dins l'àrea de Los Angeles. Per un noi que tocava cada cop millor, aterrar al sud de Califòrnia just en aquells anys va ser com un regal de Reis avançat. El seu institut va formar una banda amb dos amics i entre ells hi havia un xaval que es feia imprescindible en la seva carrera, en Connie Gaibo Smith, el seu futur baixista de capçalera. L'escola, però, va anar perdent pes ràpidament davant la música. El gener del 1955, amb 16 anys i acabat de començar el primer curs d'institut, l'Eddie va deixar els estudis per dedicar-se professionalment a tocar. Aquell mateix any, en un espectacle organitzat en un local de l'American Legion, va conèixer un altre músic anomenat Hank Cochran. Tot i compartir cognom, no tenien cap relació familiar, però la casualitat els va anar prou bé per presentar-se com a duet amb el nom de Cochran Brothers, amb qui va treure algun single de Kaira Country per un segell petit, Echo Records. Mentrestant, Eddie ja treballava com a músic de sessió i en aquest procés va conèixer Jerry Capehart, que primer li va fer de productor de maquetes i que amb el temps esdevindria el seu

Quan el duet amb Hank Cochran es va desfer el 1956, un volia rock and roll i l'altre se sentia més country, Eddie va decidir tirar sol cap endavant. El seu primer single en solitari, per Crest Records, incloia Skinny Jim, avui considerada ja un clàssic primerenc del rockabilly, encara que en el seu moment no va fer gaire soroll. El veritable cop de sort li va arribar gràcies al cinema. El productor Boris Petrov li va oferir un paper a The Girl Can't Help It, amb Jane Mansfield, i va interpretar 20 Flight Rock. Tenia 17 anys i encara no havia col·locat cap èxit a les llistes, però aquella actuació va deixar petjada sobretot al Regne Unit. De fet, anys després, un jove Paul McCartney es va guanyar l'entrada al grup que acabaria sent The Beatles, precisament perquè sabia tocar i cantar de memòria aquesta mateixa cançó davant de John Lennon. Després va signar amb Liberty Records i el seu primer senzill per aquest segell, Sitting in the Balcony, va entrar al Top 20 nord-americà. Era pop romàntic adolescent, ben lluny encara del rebel de guitarra que ho coneixeríem després, però el va posar al mapa. El 1957 va tornar al cinema amb Untamed Youth, interpretant un personatge anomenat Bong, i Liberty va publicar el seu únic disc llarg en vida, Singing to My Baby. Va ser també l'època en què va començar a experimentar amb l'enregistrament múltiple, convertint-se en un dels primers artistes de rock and roll que escrivia les pròpies cançons i

superposava pistes de guitarra ell mateix a l'estil de Les Paul. L'any 1958 va arribar el millor moment comercial de la seva carrera als Estats Units, amb diverses cançons escrites junt amb Jerry Capehart que es van fer un lloc a les llistes de vendes. Per un noi que feia tot just 3 anys, havia deixat l'institut per perseguir un somni musical, allò era la confirmació que l'aposta havia valgut la pena. I el primer senyal clar que la seva manera particular de fer rock and roll començava a connectar amb el públic més enllà de Califòrnia.

Amb els seus primers èxits ja consolidats, Eddie va mantenir una banda d'acompanyament estable coneguda en diferents moments com Gikelly 4 o els Hollywood Swingers, sempre amb el seu amic Guybo Smith al baix. Al gener del 1959 va arribar Come On Everybody, que es va enfilar fins al top 40 nord-americà i avui es recorda com un himne de festa adolescent. En paral·lel, Eddie no deixava de treballar com a músic de sessió per a altres artistes, des de Skits McDonald fins a Jim Vincent, a qui va posar la seva inconfusible veu de baix en alguns enregistraments. El 3 de febrer del 1959, els seus amics Buddy Holly i Richie Valens, junt amb The Big Bopper, van morir en un accident d'avió mentre estaven de gira, una tragèdia que avui es coneix com el dia que va morir la música. Eddie va quedar profundament afectat i, segons explicarien després amics i familiars, va començar a desenvolupar un pressentiment fosc sobre la seva pròpia mort prematura. Poc després va entrar a l'estudi per gravar Three Stars, un homenatge a les víctimes, i diuen que la veu se li va trencar quan li va tocar cantar la part dedicada als seus amics. Aquesta inquietud el va portar a voler deixar les gires, però les obligacions econòmiques no li ho van permetre. Com que la seva fama creixia, especialment al Regne Unit, va acceptar fer-hi una gira el 1960 junt amb Gene Vincent, organitzada per l'empresari Larry Parnes. Va ser un èxit aclaparador. El públic anglès, famolenc de rock americà autèntic, els va rebre gairebé com a reialesa, i músics britànics, com Marty Wilde o Joe Brown, reconeixerien anys després l'enorme influència de la tècnica de guitarra d'Eddie.

Però per dins, lluny de casa i encara afectat per la mort dels seus amics, Eddie estava cada cop més enyorat. Trucava constantment a la seva mare des de l'hotel fins al punt que els mànagers havien de gestionar després les factures de telèfon. La seva parella, la compositora Sharon Shealy, coautora, per cert, d'un dels seus altres grans temes, Something Else, va viatjar fins a Anglaterra per acompanyar-lo i va trobar un Eddie visiblement abatut. Malgrat tot, la qualitat dels seus directes no va caure i la gira va allargar-se per l'èxit obtingut. El 17 d'abril del 1960, després d'un concert a Bristol, al Bristol Hippodrome, Eddie Cochran moria a conseqüència de les ferides d'un accident de trànsit a Anglaterra, amb només 21 anys acabats de fer. El seu cos va ser repatriat i enterrat al cementiri de Forest Lawn Memorial Park, a Califòrnia. Després de la seva mort, diverses cançons seves es van publicar de manera pòstuma i van esdevenir èxits, especialment al Regne Unit, on encara avui es manté viu el seu record amb plaques commemoratives i fins i tot un carrer dedicat a ella a Minnesota. El 1987 va ser reconegut amb la seva entrada al Rock and Roll Hall of Fame, confirmant allò que molts ja sospitaven en vida, que aquell noi de Bell Gardens havia canviat per sempre la guitarra dins del rock and roll.

una cançó, Summertime Blues. Parlant de cançons que han deixat gravades per sempre en la memòria col·lectiva, toca aturar-nos en la que probablement defineix millor que cap altra l'esperit d'Eddie Cochran, Summertime Blues. Perquè si hi ha una imatge que resumeix tota la rebel·lia del rock and roll dels anys 50, és la del noi amb un cotxe, el noi amb el tupè ben enlairat i el noi amb una guitarra penjada al coll. I Eddie, que va morir amb només 21 anys, encaixa perfectament en aquestes tres fotografies alhora. Va tenir només 2 anys de carrera real com a músic en solitari, just els suficients per deixar-nos aquesta mateixa Summertime Blues i Come On Everybody com a llegat etern perquè generacions senceres d'adolescents les anessin adoptant com a pròpies amb el pas del temps. De fet, aquestes cançons van acabar inspirant tot un seguit de músics posteriors, des de The Who fins a Mark Bolan. Ara bé, convé fer una diferència amb Elvis Presley, que també havia portat el rock and roll a les llistes nord-americanes uns anys abans. La imatge d'Elvis anava lligada a la seducció, mentre que Eddie hi va afegir un ingredient diferent, una certa ràbia adolescent, gairebé política. Summertime Blues es queixava obertament de l'edat mínima per votar als Estats Units, posant en paraules la frustració d'una generació que just llavors començava a buscar la seva pròpia veu. No era exactament un manifest a l'estil de bandes molt més combatives que vindrien dècades després, però en aquell moment concret va suposar tot un terratrèmol cultural. Amb els anys, la importància d'aquesta peça no ha fet més que créixer, i no és estrany trobar comentaristes que acabin recorrent el tòpic ja una mica gastat de morir jove i deixar un bon cadàver. La seva mort en un accident de cotxe al sud-oest d'Anglaterra provocat per la rebentada d'un pneumàtic va privar el món de continuar gaudint d'aquella veu tan crua i sincera. Qui sap, si d'haver seguit viu, no hauria acabat sent una mena de Bob Dylan particular del rock and roll més primigeni.

0: On està el límit de les relacions sexuals en un rodatge de pel·lícula? La coordinació d'intimitat és una professió cada vegada més habitual en tots els rodatges. Maitane San Nicolás ha treballat en sèries com Amares para Siempre o El Ministerio del Tiempo i ha estat coordinadora d'intimitat de pel·lícules com Reina Roja o Cristo y Rey.
1: Lo que hacemos es intentar que los actores e incluso el equipo técnico estén lo más cómodos y seguros posibles en el set, ¿no? Y para ello pues debemos, como bien dice la palabra, coordinar con varios departamentos para que el día de rodaje pues todas esas cosas estén controladas, estén

Doncs vinga, la tercera hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent passar del dilluns cap al dimarts, 6 d'octubre de 2026, és un tram en el que ja sabeu que el que fem és escoltar el millor de les 15 ja temporades que portem, perquè hi ha moltes entrevistes, moltes seccions que val la pena d'escoltar-les un altre cop. I ric, perquè avui una de les que recordarem és de quan fèiem allò de misteris, eh? Allò de buscar explicacions a coses una mica complicades, i parlarem doncs de la Terra Hueca, eh? Que sempre és un tema que a mi m'ha fet molta, m'ha cridat molt d'atenció. I entrevistes de llibres també, i algun dels reportatges que hem anat fent al llarg d'aquests anys. I així ho seguim acompanyant fins a les 6 fent Nits de Ràdio.

I com sempre us diem a Nits de Ràdio, ens agrada conèixer les vides de la gent, perquè a través d'aquestes vides, a través dels testimonis, dels llibres, de les pel·lícules, de les cançons també, no? Doncs aconseguim conèixer realitats que potser ens haurien quedat l'atenció, professions que ens haguessin agradat de poder realitzar i que potser, allò que es diu el clàssic por H o por B, no m'ha acabat fent, i això no vol dir que les haguem de fer totes, perquè és físicament impossible i perquè és molt complicat i perquè a vegades també depèn de... Mira, és que m'hagués agradat ser, per exemple, doncs, astronauta, però és que tinc una mica de vertigen. Home, doncs està complicat, eh? Per això és bo poder conèixer a través dels llibres situacions, experiències i vivències d'altres professions. I és el caso d'un libro con...

0: Recomanem molt, és molt atractiu aquest llibre, és un dibuix molt amable, molt agradable, molt divertit, i que són situacions que més o menys tots haurem viscut des del punt de vista d'imaginar les situacions que s'han de trobar i totes les anècdotes. La podeu seguir com a Azafata Hipòxica a les xarxes socials, i el llibre es diu En Modo Avión. Ha sido un placer poder charlar contigo y hasta la próxima.
1: El placer ha sido mío, muchas gracias.

0: Arriba el moment que tots estàvem esperant. Aquest moment...
1: Jo només amb aquesta música ja m'he cagat.
0: Sí, no, no, jo també, vull dir, és que deixa'm posar veu de circumstància de que no es noti que tinc el cul apretat, saps què vull dir? Allò que apretes perquè que no s'escapi. Perquè, clar, aquesta temporada hem encetat una secció que ens es fa replantejar-nos tot el que sabíem fins ara, perquè hi ha una persona que està buscant tots i cada un dels grans misteris, de les grans incògnites, de les grans conspiracions que per fi a nits de ràdio estan veient la llum, i és gràcies a Carlos Aguilar. Bravo! Bravo! Bravo!
2: Voy a por ti.
0: Iker Jiménez, prepárate,
2: Voy a por ti, ja està. Jo també vull al meu plató.
0: Veus?
2: Amb així a fosquet.
0: Sí.
2: I amb FX de coses rares.
0: De coses, saps? Bueno, que després aquest home ha fet un museu, saps? I l'han anat movent per tot Espanya.
2: Sí. us en recordeu aquell dia que va portar una taronja?
0: Quin dius?
2: Dins com d'una caixa, que era el misteri de per què aquesta taronja no es pensia mai.
0: És com la mano de
1: Sant... Perquè era de McDonald's, no?
2: Clar, misteri resolt. Ja clar, està.
0: Era de McDonald's, ja està, com les patates fregides. Com la mano incorrupta de qui és? De Santa Teresa?
1: Santa Teresa, sí.
2: O guantelete de Thanos, com li vulguis.
0: Sí, exacte. Què va ser primer, oi?
1: Que jo no sé si vosaltres heu vist mai la mano incorrupta de Santa Teresa.
0: Sí, bueno, perquè és això que es va inspirar als de Marvel per fer guantelete de Thanos. Això. Sí. Tu per què no has vist lo de Marvel, Morales?
1: Incorrupta, a veure.
0: Ja.
2: A veure.
1: Hi ha moltes maneres de no estar corromput, perquè jo ja veia una cosa molt negra.
0: Ah, amigo.
2: Que Franco dormia amb la mano incorrupta molt a prop.
0: Ostres.
2: Això ho sabeu, no?
0: Hi ha llegendes que ho diuen, sí.
2: Sí, que vull dir que era molt com molt creient i dormia amb la mà molt a prop. Ja està.
0: Que deia, una manita, I tenia la manita de...
2: No sé, allò, cadascú té les seves manies.
0: Sí, escolta, aquí cadascú a la seva habitació, que faci el que bonament pugui o vulgui,
2: Exacto.
0: Mentre no faci mal a ningú, doncs endavant, i mira, si quieres tener un guantelete de Thanos, doncs endavant, i con les piedres de l'infinito,
2: Para ti todo. Escolteu, que... Jo avui portava una secció preparada, que la porto, de fet, sí. I en parlarem, però no puc deixar passar una de les notícies que estem escoltant els darrers dies sobre els Estats Units.
0: Sí.
2: I és que Donald Trump ha pillat la Covid.
0: Sí, senyor.
1: Oh, sí.
2: Vale. Vull dir que això és una notícia. Tranquils, perquè també estic preparant un especial de Trump per més endavant, perquè hi ha moltes teories conspiranoiques sobre Donald Trump, però crec que aquesta notícia l'hem de comentar.
0: Vale.
2: Per què? Ara us explicaré per què, vale? Situem-nos. La setmana passada es va viure el primer debat de les eleccions als Estats Units entre Biden i Trump.
0: Sí.
2: Va ser un debat bastant lleig. En principi va perdre

0: bo d'en Donald Trump, que tampoc vol dir res perquè els debats amb la Hillary Clinton els va perdre tots i va acabar guanyant.
1: Fixa't, vull dir que és veritat.
0: No passa res, però bueno, és igual. Hem de tenir en compte que les enquestes no li són favorables a Donald Trump, queden un parell de debats per endavant i justament ara Melania Trump i Donald Trump es contagien de Covid-19.
1: Ui.
0: A veure, això és una mica la primera teoria de la conspiració. Perdoneu, no us sembla una mica estrany?
1: Clar.
0: És que és molt raro. Resulta que les eleccions són el 3 de novembre, ¿vale? Queda, com aquell qui diu, menys d'un mes.
1: Mm.
0: I en Donald Trump ha de fer la quarantena, vol dir que s'estarà 15 dies a casa.
1: Clar.
0: Vol dir que durant 15 dies no podrà fer debats.
1: Mm.
0: A més, no tindrà tantes possibilitats de dir gaires bajanades i d'aquí 15 dies Donald Trump podria tornar recuperat i això seria el nou relat de l'American Dream, no?
1: Sí.
0: De com Donald Trump, malalt, hauria derrotat el coronavirus i tornaria a la palestra just abans de les eleccions per guanyar-les.
1: S'havia ressurgido com l'ave fènix, seria una mica...
0: Correcte! Què vol dir? Que hi ha molta gent, hi ha molta gent que està pensant que això de que Donald Trump estigui contagiat no és del tot veritat.
1: Vale.
0: No s'estan mostrant els informes. I, de fet, estan sorgint, els metges estan contradient entre ells, ja sabeu que hi va haver un moment que va estar
1: Tot
0: malament, va necessitar oxigen, després ell va decidir que sortia a donar un vol amb el cotxe,
1: sí,
0: a saludar la penya, en plan, ei, ¿queréis un poquito de COVID? Pues mira, aquí
1: hola,
0: lo tenéis, ¿eh?
1: Hola,
0: COVID para todos, chicos. bueno, no ho sé, jo no vull alimentar la conspiranoia, però...
1: No, mai, el Carlos Aguilar mai vol.
0: És un calendari molt perfecte, no?
1: Sí, sí.
0: Tot això, bueno, jo només volia apuntar això, també us dic, més que aquest Trump venci el virus, jo crec que el virus, quan vegi on està, quan sàpiga on està, dirà, ostres, jo piro d'aquí, però
1: bueno, de fet, la Melania no sabíem si volia fer la quarantena amb el seu marit, saps, o no? Saps? Potser es volia...
0: No diria que... jo us diria no, segur. Però, bueno, en definitiva, la Casa Blanca és molt gran, segur, i segur que
1: sí,
0: tenen habitacions per dormir una a una habitació diferent cada dia del mes i no repetir,
1: veure. L'ala oeste, l'ala dreta i bueno, un fus horari diferent tenen. Vull dir que, bueno, això és a la punt d'actualitat, eh? O sigui,
0: això és la punt d'actualitat.
1: Molt
0: però,
1: bé. O sigui, el món conspiranoic té... Sí, digues.
2: La Melania és un ésser viu, és una persona, és perquè jo tinc la teoria que la Melania és com una mena d'extraterrestre, perquè aquella cara mai no canvia.
1: Ja...
2: No,
0: a veure.
2: No té expressió, no té, jo crec que hi ha alguna cosa darrere que és una mica com la Diana de UV.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que és un robot.
1: És un robot, directament.
0: Manera, perquè jo no crec que un extraterrestre aguantés aquest senyor.
1: Val. Venir de tan lluny, oi, per aguantar aquest senyor no té cap sentit.
0: No en té. Clar. O sigui, jo... La meva aposta va a és un robot.
1: És un
0: robot que segurament es sobrecarrega de tant en quant.
1: Clar.
0: I l'han de reiniciar.
1: Clar.
0: Però bueno.
1: I així no se'n recorda i, bueno, de vegades es pregunta què hago jo con este, però bueno, mira, m'han programat així, oi?
0: I on a mi m'han hecho así, ¿no? Com deia la Jessica Rabbit, m'han dibujado así.
1: Ah, exactament, pues mira, a mi m'han construït així i ja està. Bueno.
0: Però mira, ja que estem parlant de coses buides,
1: sí?
0: Com el cap de Donald Trump, també hi ha una altra cosa que està buida i no ho sabeu.
1: A veure...
0: L'interior de la Terra.
1: Oh, la teoria de la Terra hueca, eh?
0: Oh, la Tierra hueca. Avui he vingut a esborrar anys i anys de classes de ciències del medi natural. Recordeu aquells gràfics del nucli terrestre,
1: sí,
0: l'escorça, els sediments... Doncs ja els podeu anar eliminant del vostre cervell perquè tot això és mentida.
1: És mentida, eh? Quan... Espero que el Xedat no estigui escoltant perquè si no li agafarà alguna cosa. Però la Tierra hueca és una teoria que aquesta sí que la conec, que fa molt de temps... I és una mica també de Julio Verne, eh? És a dir, de què tenim
0: una
1: allà?
0: Una mica. Anem a analitzar-la una mica.
1: Explica-li al Morales, que no sap què és la Terra hueca.
2: No,
0: hi ha gent que diu que la Terra està tan buida per dins, doncs això, com el cap de Donald Trump o d'algun concursant de la Isla de les

0: presentaciones, però d'això no en parlarem perquè llavors se me'n va a la secció. Se'n va el tema. Vale, vale, vosaltres direu que això és una bajanada i que no pot ser veritat, vale? Però datos, anem amb els datos. El radi de la Terra mesura 6.371 quilòmetres, vale? Des del centre de la Terra fins a un punt de la superfície. Quina és la màxima perforació que s'ha fet fins ara de la Terra? La que s'ha fet, atenció, al pozo superprofundo Kola a Sibèria. Mm-hmm. Primer detall, no s'han trencat el cap amb el nom. Pozo superprofundo.
1: Pozo ja superprofundo, mira.
0: T'ho imagina't. Aquest, que, clar, si en fan un de més profund, li hauran de posar pozo superprofundo.
1: Sí. Sí, sí.
0: El següent, pozo super mega profundo. I l'altre, pozo super mega profundo, ok. Ok, okay definitiu. Ara sí, final.
1: Guió baix, no? També, o sigui, a mida van fer...
0: Correcte, com els documents del Word. I, en tot cas, quina és la perforació d'aquest pou? 12 quilòmetres, és a dir, 12 quilòmetres excavats de 6.731. A veure... Qui està fent aquest pou? Manolo y Benito, és a dir...
1: Joder, macho, efectivamente, tú no sabes lo que ha pasado mi padre una tarde espantosa en Zaragoza, oi?
0: Clar, home, què vol dir? Oh, l'estan fent en plan fuga d'Alcatraz amb una cullera de cafè. Què és això? Clar. Que hi ha un tio que van i 50 mirant.
1: Això bueno, és veritat, això és molt nostre, eh? Això si fossin un paràgris nostre segur que el farien així.
0: Segur que és això, clar. Llavors, la pregunta és, per què no s'ha excavat més? Doncs, evidentment, perquè hi ha un complot general que no vol que la immensa majoria dels mortals ens assabentem que el centre de la Terra està buit. I qui forma part d'aquest complot? Doncs, evidentment, la NASA, no?
1: Veus?
0: Que encara ens ha d'aclarir allò de si l'arribada a la Lluna va ser real o ho van muntar al plató dels lunis, una mica. Google Earth, que deu tenir un exèrcit de senyors fent servir el Photoshop per anar esborrant totes les imatges que els satèl·lits fan del planeta en temps real, no? Perquè la farsa no es desmunti en plan... Ai, mierda, se ve l'agujero por ahí, no? Esborra aquí.
1: Ai.
0: Clar, òbviament els dirigents mundials, no? Que formen part d'una gran consorcia global per mantenir-nos a tots en la inòpia. Que jo, quan escolto això, a mi em ve al cap Mariano Rajoy.
1: Ah.
0: I penso, aquest senyor... El vecino del alcalde que escogen los vecinos, el alcalde,
1: sí.
0: Escolta, va ser un dirigent mundial. ¿Vale? És així, o sigui, és així, va ser un dirigent mundial.
1: Sí.
0: Jo, la veritat, no me la imagino en una trama tan sofisticada com per amagar una existència d'una dada com aquesta.
1: Clar, perquè ho hauria d'entendre i mantenir el secret, clar.
0: Clar, i tots sabem dels seus lapsus lingüístics. Sí. Però,
1: algun dia se li escaparia.
0: Clar, jo també penso, clar, si algú se li ha d'escapar, si és Mariano Rajoy, tu diries, ja està fent un acudit un altre cop, no pot ser. Per tant, seria una coartada perfecta, seria perfecta. Però pensem, si l'interior de la Terra és buit,
1: sí.
0: Com s'hi entra?
1: Amigo.
0: Rotllo Super Mario Bros, hi ha una canonada, i pum, i cap a baix, com va? Doncs bé, això està molt clar. Hi ha dues portes, dues obertures, vale? Una al pol sud i l'altra al pol nord.
1: Com allà?
0: Custodiades i mantingudes en secret.
1: Ostres.
0: És allò que tu estàs tan tranquil·lament caminant pel pol nord,
1: sí?
0: Et trobes una mega escotilla rotllo perdidos,
1: sí, de Hatch.
0: Que et porta al centre de la Terra.
1: Ostres.
0: I quan vols entrar, hi ha dos porters de discoteca en plan, ui, vas amb bambes, no, al centre de la Terra amb bambes, no.
1: Tornis cap a casa, i carai, fer una excursió fins al pol nord, estàs una estoneta ja, eh?
0: Home, t'ho imagina't. Ui, no, és que avui és festa privada.
1: Ah,
0: avui
1: no, ostres, no està en la lista, oi? No està en la lista.
0: No estàs en la lista. A veure, què ponen tu de mail? Ui, no, no pots entrar.
1: No
0: pots entrar. Doncs clar, al final marxes avorrit, no? I ja tens igual el que hi ha al centre de la Terra.
1: Sí. Va. Això vols dir que la gent ha desistit d'anar-hi perquè s'ha trobat en aquestes situacions, no?
0: Segur, perquè no, allò seria com aquelles imatges que vam veure fa dies de la pica d'estats, que la gent feia cua per la foto.
1: Sí.
0: Pues jo m'ho imagino així, en plan una cua, saps allò que vas per plaça Catalunya i dius, veus una cua, t'hi poses, però no saps per què és.
1: Sí, dius, és veritat.
0: Esta cola d'on va?
1: No sé per aquí, al Pol Nord.
0: Al Pol Nord, a l'entrada del centre de la Terra. Ostres. Però mira, ja hem arribat aquí la cua, però bueno. En fi, dos portes tenim, per tant.
1: Val.
0: Accés super mega restringit. Però clar, imagina't que entres pel Pol Nord i resulta que vas al costat del Pol Sud. Sí, clar, com vas d'una punta a l'altra quan ja ets a dins.
1: Clar.
0: Doncs evidentment perquè hi ha un sistema de galeries subterrànies que connecten entre elles.
1: Vale? De quants milers de quilòmetres estaríem parlant de canonades d'aquestes?
0: Torrocientos, més o menys, diguéssim,
1: sí?
0: Una quantitat així. Jo me l'imagino que aquestes galeries hi deu haver mapes tipus PortAventura, del pal, mira, vostè és aquí.
1: Sí.
0: No? Sí. Quan trobi la galeria 5532 a l'esquerra, recordi de girar a la dreta.
1: Val,
0: i ja està. I tot va així.
2: Jo crec que aquí la qüestió és que Elon Musk no s'ha enterat encara d'aquesta teoria, perquè si no et munta un Hyperloop allà ràpid, eh?
1: Clar.
2: Per anar de punta a punta en 30 segons.
0: I ens diu que Elon Musk no ho està preparant ja.
1: Que
0: però
1: no
0: bueno.
1: Ho ha fet ja. Clar, un ascensor.
0: O un Google Maps Underworld Edition, que
1: clar.
0: També estaria bé.
1: Clar.
0: De totes maneres, jo, que el David sap que jo m'encanten els dibuixos animats, hi ha un personatge de dibuixos animats que ja fa servir aquest mètode de viatge.
1: Quin és?
0: En Bugs Bunny.
1: Ahà.
0: El conill de la Warner Bros. Que viatja per sota terra.
1: Sí.
0: I recordeu, sempre s'equivoca perquè hauria d'haver girat a l'esquerra al Buquerque.
1: Mm-hmm. Per vull tant, ella tenia tot una xarxa, una petita subxarxa, no?, de túnels.
0: Correcte.
1: Val.
0: Jo crec que en Bugs Bunny creu en la teoria de la Terra buida. Però
1: la Terra buida. Hi havia versions d'aquesta teoria que deien que allí va anar una delegació, no sabem si en plan Arca de Noé, de diferents dinosaures. Hi ha la teoria de que està allà el King Kong, de que està Godzilla, que totes aquestes criatures surten d'algun forat que es fa en aquesta tierra hueca.
0: Home, et dic una cosa, si hi ha els dinosaures i hi ha Godzilla, a mi si em dius que hi ha les tortugues ninja i els Pokémon, jo m'hi vaig a fer.
1: Clar, és a dir, seria un gran Pokémon Go tota la xarxa de tuberies internes de la Terra?
0: Per què no? Per què no? Perquè, però a veure, ara que ja sabem que l'interior de la Terra es buida...
1: Sí? Sí, per això. Ara ja ho hem demostrat, amb això.
0: Ara ja està demostradíssim. Clar. Jo crec que no té falta decir-me de Marx, com deia ell. I ara que ja sabem què hem de fer per anar-hi, per què hauríem de voler anar? És a dir, hi ha alguna interessant o és aquest lloc de... Ai, mira, dos estrelles de TripAdvisor i... No, parlem.
1: És a dir, pot haver comentaris negatius interessats, en plan, és muy caro, no?
0: En plan...
1: Me han atendido mal.
0: M'imagino a la gent de la Lluna, no? O gent d'altres llocs, en plan, no, venit a la Lluna perquè ahí en les galeries hi ha moho i hi ha humedat.
1: Clar.
0: I no mola.
1: Bueno, no mola.
0: Una de les possibilitats que es contemplen és que dins de la Terra
1: hi
0: ha un altre sol,
1: vale?
0: un sol, que el clima sigui tropical, que no hi hagi nit i que la gravetat sigui de 6,7. Vale? La força de la gravetat sigui 6,7. Hem de tenir en compte que a la Terra la gravetat és de 9,8. Per tant, tindríem que l'interior de la Terra ara mateix hi ha una mena de Santo Domingo infinit on, a més, tothom és més prim perquè la gravetat és menor i, per tant, pesem menys.
1: T'imagines?
0: Així que jo us dic, quan surt el primer metro cap allà?
1: Bé, ves que la Colau no estigui fent un carril bici per anar cap allà.
0: Escolta, quina és la línia del metro que encara no s'ha acabat? La 9?
1: La 9, sí, la 9.
0: Que no sigui que la línia 9 vagi cap al centre de la Terra i per això està trigant tant.
1: Clar. Bueno, passa pel Prat i després ja va cap al Forat, diguem, no? Del Prat al Forat i va cap a
0: dins. Clar, i ojo, que no sigui la línia 9 que vagi cap al centre de la Terra i que les obres de Glòries que porten ni se sabe
1: estiguin
0: construint una altra porta d'accés al centre de la Terra.
1: Això donaria molta explicació. Passem de l'escalèstric, no?, que hi havia, a directament un portal, no?, cap al centre.
0: A mi, jo us dic, A mi això em sembla una explicació molt raonable i molt lògica. Però
1: no, no, totalment.
0: Podria ser que dins de la Terra no sigui un interior caribeny, però que hi visquin extraterrestres, ¿vale?
1: Clar, però serien intraterrestres, clar, no? Clar.

0: No, però serien extraterrestres.
1: Sí.
0: Perquè haurien vingut.
1: Ah, són immigrants.
0: Fora de la Terra.
1: Val.
0: A viure dintre de la Terra.
1: En una patera.
0: De fora vindran i de casa teva et trauran.
1: Clar, que de casa ens tragueren, que de la tierra hueca ens tragueren, eh?
0: Exacte. Llavors, jo diria, ostres, en sèrio? Tens la superfície de la Terra amb coses guais i et vas a viure a dintre, a dintre?
1: Clar.
0: No sé. Estem parlant que són alienígenes emos, d'aquests que
1: es tanquen a dins, no, jo m'encierro aquí dentro i jo ja sóc feliç aquí, eh?
0: Bé, jo passo, jo vull jugar a la Wii tot el dia.
1: I a més deuen tenir, Carlos, i és que al final ja és com si ens anem creient tot, deuen tenir les plaques solars, clar, deuen tenir energia infinita perquè sempre és de dia.
0: Correcte. Clar,
1: això és
0: clar,
1: fantàstic clar. Per carregar el mòbil o qualsevol cosa que facin servir a dins, no?
0: Sí, sí, és que a més, et diré, és que t'has avançat una mica, perquè imagina't que si no us agrada la teoria dels extraterrestres,
1: sí.
0: Hi ha un altre corrent de seguidors que diuen que els habitants de l'interior de la Terra són els nostres ancestres, els nostres avantpassats.
2: Val, què dius?
1: Val.
0: Sí.
1: Llavors, per part de pare o per part de mare?
0: Bueno, és que a més aquests s'han dividit en dues teories.
1: Ah, val, val.
0: Vale, que promulga l'escriptora russa Elena Blavatsky. Diu que és un país subterrani amb cavernes i túnels.
1: Sí?
0: Jo pregunto, són en peatge els túnels?
1: Clar.
0: És una oportunitat de negoci.
1: Igual s'ha acabat la concessió, saps?
0: Bueno, si funciona com a la superfície de la Terra, potser no s'acaba. Però bueno, i que més, en aquest país imaginari hi viu un senyor de la identitat del qual desconeixem evidentment, però que s'ha posat el títol de rei del món, perquè
1: clar,
0: no hi hagi, perquè no hi ha dubtes.
1: El rei hueco, no?
0: Clar, rei del món, perquè es diu que ell governa l'intramón i la superfície del món.
1: Clar, els de dins no saben, no diuen, ah, pues sí, debe ser també rei de fuera, no? I...
0: Ah, clar, exacte. Llavors, li haig de portar la contrària, la nostra amiga russa, perquè ella diu que la capital d'aquest país
1: estaria
0: a Shambhala, sota el desert del Gobi. I jo li dic, senyora, no ens enredi, tothom sap que Shambhala és a Salou.
1: Sí,
0: és veritat. Vale, que jo a vegades amb guiris, sucarrimats i amb més alcohol en sang que aigua sento un altre món.
1: Bueno, és a sota de la Gobi en aquest cas, no? Perquè agobia una mica estar allà amb tota aquesta gent.
0: Però agobia bastant, sí. Jo crec. A crec que aquest estiu l'han passat una mica millor als autòctons de Salou.
1: Exacte.
0: Però és que hi ha una altra teoria que explica que a l'interior de la Terra hi podrien viure humans supervivents dels continents perduts.
1: Ostres.
0: És a dir, des d'Atlàntida, Lemúria, Hiperbòria...
2: L'Atlàntida va desaparèixer en una discoteca de
1: Sitges. Sí, també. Pues tots han anat a viure allà.
0: Veus? Pues tots cap allà. I resulta que els supervivents d'aquests continents perduts haurien anat a parar a l'interior de la Terra.
1: Val.
0: I haurien format una mena de supercivilització molt més desenvolupada que la nostra. És a dir, el que nosaltres coneixem com Gran Hermano VIP, però al revés.
1: Val.
0: Més o menys seria això.
1: No, i clar, si són molt evolucionats, si saben el que hi ha fora no surten. Perquè dius, per què vas
0: però
1: a salir?
0: Ells s'estan intentant comunicar a través del que ells diuen llocs de poder.
1: Ah.
0: Que serien tipus Stonehenge...
1: Montserrat, no?
0: Montserrat, jo, evidentment, havia de ser una altra, Montserrat, i el Triangle de les Bermudes.
1: Val.
0: El Triangle de les Bermudes també dona per una secció...
1: Sí, ja, guarda't el Triangle, perquè ja hi cap de tot, per un altre dia.
0: Hi cap tot, i a més hi caben tots els mitjons que no aconsegueixo trobar poso la ratadora.
1: Sí, senyor.
0: Tot això ja van estar aquí.
1: Sí,
0: però ara ja, una mica per acabar, tot això molt guai, però,
1: bueno, molt guai, hi ha gent que s'està fent caqueta a sobre ara mateix a casa seva escoltant totes aquestes afirmacions que...
0: Espera't un moment, perquè és que a més qui s'ha pogut creure aquesta història tan loca, no?
1: Mm.
0: Doncs un senyor que no sé si coneixereu, que es deia Hitler.
1: Ostres. Ves que no sigui escapés ell cap a dins.

0: Si sabia tot això.
1: Un moment, perquè està todo por venir.
0: Ai.
1: El dictador nazi era molt procliu a creure en aquest tipus de coses. Recordeu que va enviar el seu segon, Himmler, a Montserrat a buscar el Santo Grial. Això és veritat, està documentat.
0: Sí, sí.
1: Vale? Llavors, els nazis estaven molt interessats en les tradicions místiques i en particular en l'existència del regne d'Agartha, que és aquest regne a l'interior de la Terra.
0: Vale? L'Agartha, sí.
1: Però és que no només que estaven interessats, sinó que van estudiar-ho per intentar tenir avantatges estratègiques a les operacions militars.
0: Clar.
1: Ojo ara, perquè us explotarà el cap.
0: Ai.
1: Tota l'estona estem parlant de que l'interior de la Terra està buit,
0: sí,
1: no? És a dir,
0: sí.
1: Dels nostres peus podria haver-hi una civilització i nosaltres aquí tan panxos com si res.
0: Sí.
1: Però, i si en realitat som nosaltres els que estem vivint dins de la Terra buida i no ho sabem?
0: Ostres.
1: Gir de guió dramàtic, rotllo Matrix.
0: Ostres.
1: Això és el que diu una variant de la teoria de la Terra buida, la Terra invertida. I és que, segons aquesta teoria,
0: sí,
1: seríem nosaltres els que estem vivint a l'interior del globus terraqui i allò que nosaltres creiem que és la gravetat és una força centrífuga provocada per la rotació terrestre. Les estrelles són fragments de gel espurnejant que estan suspesos a gran altura i el fet que hi hagi dia i nit s'explica per la rotació d'un sol central que, igual que els focus, el focus que tenim a casa, té una part lluminosa i una part fosca. Doncs pues això, el rotllo gira i quan et dona de cara hi ha sol i quan no, pues és la nit.
0: Ostres!
1: Jo, penseu-ho i doneu-hi voltes. També hem parlat de Hitler. Es diu que Hitler no va morir, sinó que va entrar per una de les portes al món subterrani.
0: Va anar per tabaco, una d'aquestes portes.
2: Clar, perquè a més ell estava en aquell refugi subterrani que
0: li quedava més a prop.
2: Que diuen que es va suïcidar, però clar, si és així, Carlos, que jo et crec,
0: sí.
2: Va escapar per la trampilla.
1: Jo, a mi, perdoneu-me, però...
0: Se'n van a pates abajo.
1: Avui que estem parlant de forats, hi ha forats en aquesta història.
0: Ostres.
1: Llavors, com a conclusió final.
0: Vinga.
1: Si al final som nosaltres els que vivim a l'interior de la Terra.
0: Sí?
1: I abans dit que aquells que viuen a l'interior de la Terra som la civilització més avançada.
0: Sí.
1: L'univers està condemnat, estareu amb mi, que esto no va a ningun lado i que ens anirem molt ràpid. Perquè nosaltres som els més avançats. Jolines, todo mal, diguéssim.
0: Gràcies, Carlos Aguilar, per una setmana més mostrar-nos la llum, el que se'ns ha ocultat i que gràcies a tu estem descobrint. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies.
0: Ara no podré dormir, Morales, ja t'ho dic jo.
2: Jo tampoc.
3: Tengo que hacer un anuncio muy importante.
4: Antena 3 arranca la temporada Arrasando.
5: ¿Qué?
4: En septiembre vuelve a hacer historia, siendo la televisión más vista de este país.
6: Me ha impactado muchísimo.
4: Líderes en información.
7: Gracias por seguirnos.
4: Líderes en ficción.
7: ¿Qué? Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
4: Líderes en entretenimiento.
8: ¡Mi madre!
9: ¡Hemos hecho una locura!
4: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
10: ¡Vámonos!
4: Gracias a ti.
11: Será nuestro secreto.

0: Allí ha completado esa segunda y última fase del operativo con el traslado de los últimos inmigrantes que permanecían en la zona, donde llegaron a concentrarse más de 3.000 personas tras la entrada masiva registrada a finales del mes de julio. Precisamente la Cámara Alta reconoce este martes a las dos ciudades autónomas. El presidente del Senado, Pedro Royán, entregará la medalla de oro de la institución a los presidentes de Ceuta y Melilla. Y un apunte más, sepan que el Premio Nobel de Medicina ha reconocido este año a los investigadores Karl Deisseroth, Peter Hemman y George Nagel, los padres de la optogenética. Íñigo Ita.
1: Peter Hageman, George Nagel y Karl Deisseroth han sentado las bases de una nueva era de la neurociencia para el jurado del Premio Nobel. Estos científicos han abierto un camino para conocer el funcionamiento del cerebro. Han identificado los circuitos neuronales que controlan los recuerdos, emociones y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que repercute en enfermedades como la depresión, la adicción, la demencia y la ceguera, donde los investigadores ya están utilizando este método para intentar restaurar la vista en personas con deterioro visual.
0: Sin duda un avance que ha transformado la investigación del cerebro y ha abierto nuevas vías para estudiar enfermedades neurológicas. Llegamos al final, les dejamos con nosotros.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
5: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. En aquesta segona hora de programa marxarem amb en Xavi Casinos a descobrir un nou secret de Barcelona, tot i la pluja, i anirem al teatre a gaudir dels plans que torna al Gaudí després de l'èxit de la primera temporada. Acabarem, com cada dilluns, parlant de literatura, avui amb la Laura García, que ens porta llibres relacionats amb la salut mental en la seva setmana. Des d'ara i fins a les dues, comencem. Doncs com cada dilluns descobrim la nostra ciutat i els secrets que s'hi amaguen amb el Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Com estàs?
6: Bé, bueno, una mica mullat, però bé.
5: Bueno, ara encara, no?
6: Ara no, ara
5: aquí, està... Aquí al centre de Barcelona sí, ha afluixat una miqueta. Així que podem sortir a descobrir un secret. Allà, on em portes?
6: Doncs pues mira, a la Rambla de Catalunya.
5: M'agrada, perquè així està propet.
6: Bé, bueno, sí. I anirem a veure un arbre, perquè a Barcelona hi ha arbres amb història i especials.
5: T'anava a dir un arbre, però sí, no, amb tots els que tenim aquí a la ciutat.
6: No, no, però hi ha arbres que són especials.
5: Ha de ser molt especial aquest sí, arbre, eh? Explica'm, sí, per què és tan important?
6: Mira, anirem en el tram que va d'Aragó a València. En allà, al mig d'una de les terrasses dels bars que hi ha, trobarem un pi. Uh-huh. Un pi que va ser plantat l'any 1969 sí, per un grup d'estudiants i professors de la Universitat de Barcelona en homenatge, amb aquest cognom no podia ser un altre tipus d'arbre, uh-huh, d'en Pi Sunyer.
5: Eh? Que bo.
6: Del gran jurista, el Josep Maria Pi Sunyer, que en fi, va tenir un paper transcendental en tot el desenvolupament del dret administratiu i d'aquí a casa nostra. Doncs bé, era un professor catedràtic molt volgut a la universitat, no suspenia mai ningú.
5: Això està bé.
6: Sí, deia
5: això
6: que,
5: potser era tan...
6: Deia bonic, que a la vida i tal sí, ja suspendria a qui s'havia de suspendre, però que ell no suspenia ningú. Aleshores era molt volgut i quan va fer 80 anys, el seu aniversari dels 80 anys, i prop de casa seva, perquè vivia allà, van decidir anar a plantar aquest pi. I aquest pi en allà es manté en homenatge a en Pi Sunyer. El Pi Sunyer, hem de dir coses de la seva biografia interessants, a part de que va ser un referent en tot el dret administratiu, va ser un fundador d'un partit que es deia Acció Catalana el 1922, que era una escissió de la Lliga Regionalista.

0: el que avui seria Junts. I durant la Segona República va ser secretari general de l'Ajuntament de Barcelona. El 37 se'n va anar exiliat a París, va tornar al 1940 i va ser depurat per la dictadura. Se li va treure el càrrec de secretari municipal, però en Pissunyer el que va fer és que va optar a unes oposicions de la càtedra de dret administratiu de l'UB i les va guanyar, amb el qual va superar la depuració que havien fet les autoritats franquistes. L'anècdota aquesta deia: la vida i el público ja ho haran suspendre en el moment oportuno, es deia als alumnes, quan es deia que no...
1: Raote,
0: no, que no suspendria ningú. El 1982 se li va concedir la Creu de Sant Jordi i dos anys més tard va morir. Però el seu arbre encara hi és i encara hi ha molta gent vinculada al món aquest del dret administratiu que encara li tenen un cert cult.
1: Aquest arbre.
0: Sí, i perquè Pissunyer és un referent absolut en aquest món. I per tant, l'arbre aquest, de fet, a mi em va assenyalar l'existència d'aquest arbre una persona que es dedica a ser això, secretari municipal d'ajuntaments, i que el conec, i em va dir un dia: no has parlat mai de l'arbre del Pissunyer? Dic: què és l'arbre del Pissunyer? Llavors em va explicar el que era, ho vaig descobrir, i des d'aleshores sé això.
1: Perquè no hi ha cap placa que ho expliqui al costat de l'arbre.
0: No, no hi ha cap
1: Quina
0: placa.
1: Quina llàstima.
0: No.
1: Doncs quin homenatge més maco, perquè sí, dediques tota la teva vida a una professió, a una carrera, i que t'ho agraeixin, així ho reconeguin, ha de ser meravellós.
0: La veritat és que sí.
1: Et plantaré, què vols que et planti? Un pi, no sé.
0: Cardo borriquero, home.
1: Un cardo borriquero? On vols que te'l planti? Davant de casa?
0: Home, és que ja posats.
1: Jo et plantaré un cardo borriquero.
0: Ja posats.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una bona setmana, vigila amb la pluja.
0: Sí, sí, sí.
1: Que vagi bé. Fins dilluns que ve.
0: Adéu.

0: Avui volem parlar d'una comèdia que posa el focus en una realitat molt identificable, que és la pressió de ser bons pares, de complir amb les expectatives dels altres i de mantenir unes relacions que potser ja fa temps que ens resulten més una obligació que no pas un plaer.
1: Es diu Els Plans. És una obra escrita i dirigida per Iago Alonso, juntament amb Eva Mor, i que torna al Teatre Gaudí de Barcelona després d'una primera temporada d'èxit. Jo no sóc pare, però en molts moments sí que em vaig sentir identificat amb el que passa en aquesta obra de teatre. Això de quedar bé perquè sí, no va amb mi. I és el que passa, en certa manera, en aquesta trama que recomanem avui a tota l'audiència.
0: Doncs intentarem parlar de seguida amb el director d'aquesta obra, que és el Iago Alonso, però ja tenim preparada una de les actrius, la Judit Malet. Judit, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Gràcies.
0: Explica'ns una mica què és això dels plans. Què podem veure quan anem a veure-us?
2: Doncs mira, Els Plans és una comèdia, tal com parlàveu, sobre dues parelles que són amics, no? un grup d'amics, que són amics però perquè les seves filles són amigues a l'escola.
0: Sí.
2: I llavors coneixem com dos mons totalment diferents, que plantegem com dos grups d'amics, o sigui, dos parelles d'amics que són totalment diferents entre ells i que no entens molt bé perquè són amics, però ho són, i veus que uns volen deixar de fer plans amb els altres, no? I llavors es comencen a inventar tot d'excuses i situacions per intentar desvincular-se d'aquest grup, no? I bueno, de sobte comencen a sortir tot de veritats que estaven allà ben amagades, ben arrelades, i bueno, que això ens passa no només amb aquest tipus de context, sinó també en les relacions que tenim amb amistats o inclús entre familiars, que a vegades, no, costa de gestionar les relacions interpersonals i parla una miqueta d'això des d'un punt de vista còmic, també des del punt de riure'ns una miqueta de situacions absurdes que també vivim una mica.
0: És que estava pensant a Judit, la gent que ens està escoltant, es deu sentir tan identificada,
1: sí, sí.
0: Perquè jo mateixa, com a mare, em sento molt identificada.

0: ficada. Aquesta obra, Els plans, parla d'aquestes dues parelles que s'han fet amics a la força.
1: Però passa una cosa interessant, aquestes dues parelles, Judit, que és que són com millors amics de cara a la galeria, és a dir, uns de cara als altres, perfecte, però quan es tanquen a dins a casa comencen a treure els drapets d'aquella altra parella, que en realitat són els seus amics de l'ànima, no?
2: Sí, totalment. Bueno, són aquestes relacions que a vegades no entens molt bé perquè ets amiga d'aquesta persona, però ho ets, o perquè la vida t'ha portat, no?, d'aquella manera, i que al final t'ho passes bé. Vull dir, a vegades no acabes de congeniar molt per com ets a nivell identitari, no?, amb personalitat, amb l'altra persona, però al final acabes estant una estona amb aquella persona i estàs a gust i estàs bé, però són d'aquestes quedades com que fan mandra a vegades, que
0: sí.
2: però perquè són molt diferents, no?, però alhora també tenen coses en comú, i llavors també és trobar aquestes coses en comú i donar-li valor a aquestes coses en comú, però que van sortint a mesura que va passant tot aquest sopar, no?, perquè ens trobem en un sopar amb d'aquests amics, i és molt divertit, la veritat.
0: És que, sense fer cap spoiler, Judit, fins i tot s'inventen coses de la seva vida personal per evitar fer plans amb aquests amics. És que és tot portat una mica a l'extrem, o no?
2: Sí, totalment. Bueno, i que t'acabes plantejant com mil excuses. L'altre dia ens feien preguntes de quina excusa posaríeu vosaltres, no? I cadascú anava dient una barbaritat, però és que realment jo m'he trobat alguna vegada, em sap greu dir-ho així, però és veritat que alguna vegada t'has trobat amb... bueno, què li dic? I acabes dient una absurdesa o una barbaritat que no és veritat, però la dius per intentar, pues, passar una mica la situació.
0: És el que t'anava a preguntar, si a tu t'ha passat, si t'has inventat alguna excusa heavy per fugir d'algun plan.
2: Sí, no sé si vull dir en meu alta ara mateix.
0: No diguis amb qui,
2: perquè no
0: ja està.
2: Ningú.
0: Has dit moltes.
2: No, moltes no, perquè les meves amistats les aprecio molt, però certament alguna vegada m'hi he trobat amb la situació, i segurament que tots. I el guai dels plans també que té és que són quatre personatges que són molt diferents entre ells,
0: sí.
2: I crec que d'alguna manera tothom es pot sentir interpel·lat alguna vegada amb cadascun d'aquests personatges. I mira que són ben diferents, alguns més realistes, altres que dins del realisme però tenen com una actitud més... més personific... bueno, no sé, més... Uh-huh. Extrem...
0: No, tranquil·la.
1: Més portada a l'extrem, sí.
2: Sí, més portada a l'extrem, exacte. Però tot i així, et sents... pots arribar a empatitzar amb cada un d'ells, saps?
0: Doncs mira, Judit, crec que ja podem saludar el Iago Alonso, que és l'autor i director d'aquesta obra. Iago, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Iago, escolta, com neix Els plans? No sé si és una experiència personal o va néixer així de casualitat.
3: No, bueno, neix una mica per culpa d'un dels actors, que a més és el productor de l'obra, que
0: sí.
3: És el Roger, Roger Cantos, que jo no recordo, crec que va ser com a mitjans de gener o cap a finals de gener, em va trucar... de l'any passat, parlem.
0: Sí, sí.
3: Em va trucar i em va dir m'agradaria molt fer-te un encàrrec per una obra, pots un màxim de quatre personatges, però hi ha el problema que l'hauríem d'estrenar al maig.
0: Ah.
3: I clar, va ser una mica, doncs, ostres, vale, doncs, tenim quatre mesos per escriure un text, assajar amb els actors, etc. I la veritat és que vaig trucar a l'Eva Mor, que és amb qui hem escrit el text, perquè jo no em veia en cor de fer-ho tan ràpid i sol, i els dos ens trobàvem com en un moment personal molt semblant, de separant-nos, pares de fills, bueno, una mica com atabalats, mm-hmm. i durant un mes i mig ens va servir com una mena de teràpia escriure el text, i així neix una mica, i està bastant, una mica era, no són vivències personals, però sí de tot el que teníem al voltant, o sigui, no és directament de, et podria dir, ah, mira, doncs això és que ho he viscut jo, no, però de tota la gent
0: amic,
3: que tenim al voltant, sí, ha sortit Els plans.
1: L'obra retrata, i ho dèiem ara, aquesta relació entre aquestes dues parelles, però també aquesta vida que hi ha en el WhatsApp, en els grups de WhatsApp dels pares i mares de l'escola. La Míriam n'és testimoni, perquè té fills en edat escolar, l'Ivan Gustem és el nostre tècnic també, i el Gerard va en camí. És un món a part, no, aquest?

0: Sí, sí, clar, és que jo crec que això hi ha dos tipus de persones, els que estan en un grup de pares i els que no.
1: Els afortunats
0: I
1: que no.
0: està, sí, i està en un grup de pares de l'escola, doncs et canvia la vida. No, no, i molts cops no podem dir que hi ha millor. I aleshores, clar, en això estàvem, és que ho estàvem vivint molt en primera persona. I de fet han sortit durant molt de temps, han anat sortint molts memes i vídeos virals de grups de pares,
1: Sí.
0: però sempre hi ha, passa alguna cosa al grup de pares que estàs tu que supera qualsevol cosa que tu hagis pogut veure o llegir. I és mare meva. I clar, és com un món, és un submón, perquè clar, allà es junten tots els pares, que normalment els pares, si una cosa tenim o tenen, pares i mares, és que protegiran la seva criatura davant de qualsevol cosa. Aleshores, el material que hi ha en aquells grups és molt sensible. I per això donen tant de joc, jo crec.
1: Doncs avui precisament estem preguntant a la nostra audiència per aquests grups de pares, aquests grups de WhatsApp que són normalment horribles. Voleu que escoltar què diu la nostra audiència?
2: Sí.
1: Vinga, va.
0: Sí.
3: Bon dia. O sea, escucho a la gente hablar de eso y digo, pero qué tonterías decís. O sea, preguntar en un grupo y esperar que todo el mundo te conteste, pero de como toda la vida vas y le preguntas a la profe si has perdido las cosas. Yo, o sea, mis hijos han sobrevivido, han pasado y no hemos tenido que tener un grupo de WhatsApp de los padres, todos dando la lata. Escucho a mi cuñada a veces. Y preguntan, que los deberes de no sé qué, los deberes, oye, los niños se tendrán que espabilar, pienso yo, que a lo mejor ya me pillo muy mayor para esto. Y los de los amigos es que no los apago, pero sí que es verdad que a veces pone uno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y por la noche, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pero bueno, me lo tomo en gracia, porque como son los amigos y es un grupo un poquillo más cerrado, no son 20 personas, pues claro, no pasa nada. En el de la familia, pues ponemos tonterías, así, normal. Yo creo que lo de toda la familia. Hasta luego.
1: Doncs aquesta és alguna de les històries que ens expliquen a la nostra audiència. Iago, Judit, no sé si a vosaltres us ha passat a la vida real, a un grup de WhatsApp, d'amic, de veïns, del col·le.
4: Jo he de dir que tinc la meva família, el meu grup familiar, que nosaltres ens diem el bon dia cada dia.
1: Uf.
4: Cada dia. És molt fort. Bueno, jo depèn del dia, depèn de com em pilla, però sí. Em fa molta gràcia. Pensava que era l'única, però veig que no, que
1: No,
4: això
1: no, no, ja
4: repeteix
1: veus.
4: en diversos cercles.
0: Jo estic en un grup de WhatsApp
1: Sí.
0: i hi ha una persona, és un grup que cada cop té menys moviment, però hi ha una persona que cada dia, a primera hora del matí,
5: Diu bon dia.
0: allà a les 7 o a les 8, no, posa la previsió del temps.
5: Ah, molt bé. Ah, bueno, això està bé.
1: És útil.
0: Sí. A part, és una persona coneguda, no diré el nom, però cada dia posa la previsió del temps. I és
1: Meteoròleg?
0: un grup que no, no, que va. Però és un grup que realment ara hi ha menys moviment, n'hi
1: Sí.
0: ha, però n'hi ha menys. El que ens unia en aquest grup, aquesta persona ja no hi és, i aleshores mantenim el grup igualment, i allà tenim la previsió meteorològica cada matí.
1: Doncs avui
0: I
1: ha
0: he de
1: estat el
0: dir
1: seu
0: que el dia...
5: Sí, sí.
0: Sí, es porta una
4: Sí.
0: setmaneta, i he de dir que quan no apareix la previsió és, hosti, què ha passat?
1: Em falta alguna cosa,
0: Però, sí, allà està.
1: eh? Sí.
0: Dos anys
4: Jo
0: posant
4: també
0: la previsió del temps.
4: he d'afegir que hi ha també la típica persona que envia aquests xistes, aquestes bromes, que són en format d'imatge, que
1: Sí.
4: són dolentíssims. I de cop t'envien, t'avassallen amb aquestes imatges, i
5: O
4: normalment aquesta persona és el meu pare, la meva família.
5: les cadenes de si no ho envies a 17 persones, tindràs mala sort durant 7 anys.
4: Sí, totalment.
1: L'obra parla també de la pressió de ser bons pares. Què suposa això, de ser bon pare o bona mare? Quin és el límit?
0: Jo crec que depèn
4: Bueno,
0: de les persones. És que no hi ha
4: sí.
0: límit.
1: Depèn
0: Digues,
1: de cada
0: digues, Judit.
1: família, no?
0: Sí.
1: Digues, Judit.
4: No, jo anava a dir que jo no sóc mare i per tant no ho puc saber, però sí que realment amb amistats que estan començant a ser, bueno, que ja porten un parell d'anys i tal, sí que ho estic veient com que hi ha com aquesta necessitat de la perfecció, que és una cosa que busquem tots sempre, no?

0: no? Que aquesta ara de cop tot gira al voltant d'aquesta personeta i vols que tot vagi perfecte, que tot estigui bé, tot supercontrolat. I bueno, hi ha aquesta exigència, no? Al final és algo que no ens han ensenyat, que ho aprens sento.
1: Sí, sí.
2: Clar, jo sóc d'una generació que ens van educar d'una manera molt diferent al que hi ha avui en dia. I clar, arriba un moment que entres en unes dinàmiques d'intentar tenir-ho tot controlat i que tot sigui el millor, que és impossible, és que és impossible. Aleshores, arriba un moment que t'has de plantejar de, mira, jo faig fins on arribo, i fins on no arribo, si ja hi ha la intenció, què hi farem tu?
1: No passa res, tu,
2: tampoc i tant. No són perfectes. Però hi ha aquesta cosa, no?, perquè ara tens molt contacte, l'escola pública catalana, per exemple, és meravellosa, tens molt contacte amb l'escola, i això recordo que a casa era com, bueno, jo anava al col·le, però era com un satèl·lit al col·le, amb el que els pares tenien molt poca relació, o nul·la, només quan jo la liava molt parda, aleshores el col·le respirava. Aleshores, ara és com una relació constant, menys cada setmana de les coses que han fet. Està molt bé, però clar, arriba un punt que és com sempre, arribem fins on arribem i ja està, i tampoc t'has de fustigar perquè no arribes, no passa res.
3: Tots aquests ingredients són la clau de l'èxit d'aquesta obra dels Plans, que va tenir una primera temporada amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors, i ara torna, per tornar a connectar amb el públic, amb quins elements, a part d'aquests?
2: Perdona, és que s'ha tallat.
3: Sí, dic que l'obra va tenir una primera temporada, sí, amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors. M'imagino que tots aquests temes que acabem d'explicar són precisament els que fan que el públic connecti amb el que passa a l'escenari, no?
2: Sí, jo entenc que sí. Abans ho deia la Judit. És una obra on els quatre personatges són molt diferents, però... en comptes de l'espectador, jo crec, identificar-se amb un d'aquests personatges, sempre trobes alguna cosa en un dels personatges amb el que la gent connecta. I ens ha passat molt que, clar, nosaltres pensàvem, bueno, al final estem parlant d'un tema molt concret, doncs aquí connectarà, doncs, la gent que tingui fills o fills petits. I realment ens hem trobat que hi ha molts avis que venen i s'ho passen superbé, riuen moltíssim, suposo, perquè veuen els seus fills allà. Veuen els seus fills intentant ensortir-se...
4: sobreviure com poden.
2: Clar, i una cosa que descobreixes quan tens fills, crec que és molt evident, que és que els teus pares, allò que feien amb tu a nivell d'educació... se'ls oblida completament i passen única i exclusivament a malcriar les teves criatures. I aleshores crec que aquest contrast, sí, és el que fa que el públic no només se sentin interpel·lats gent que té fills petits, sinó que és bastant més ample. I tothom té un amic, un tiet, un germà, i la gent gran, jo crec que veuen allà els seus fills intentant sortir-se'n sense aconseguir.
0: Sí, i jo també voldria afegir que és veritat que no sols abarca també aquestes generacions més grans, sinó també generacions més joves, perquè la gent que ha vingut a veure, que després hem creuat paraules, és el que deia, com que no només parla de pares i mares com a tal, com a concepte, sinó parla de les relacions, i al final és el que dic, no?, que tots tenim relacions amb amistats, familiars, i que és curiós perquè al llarg de l'obra empatitzes amb una de les parelles, no?, i va avançant l'obra i de cop estàs empatitzant més amb uns altres. Vull dir que no és que estiguis més amb un o amb l'altre, sinó que et vas, com deia el Iago ara, això, no?, aquesta sensació de ara, ostres, ara defensaria a mort aquest, mentre que després canvies de bàndol, no? Totalment. I és xulo.
4: L'obra ha fet una gira per diferents municipis de Catalunya i ara torna al Teatre Gaudí de Barcelona i s'hi estarà fins passat Tots Sants, si no m'equivoco. Vinga, fem una crida perquè tothom que ens estigui escoltant no es perdi els Plans.
2: Vinga,
0: són els millors plans de Barcelona. és un planazo, és un planazo. De Barcelona. És un planazo, exacte. És molt divertit. Mira, nosaltres ens ho estem passant molt bé perquè realment la funció

0: És molt agraïda. De fet, jo tinc la sort d'haver-me incorporat aquesta temporada mentre la Laura Porta no pot ser-hi i és un regal fer aquest personatge de la Mamen i més amb aquests companys. I la veritat és que la gent que ve s'ho passa molt bé, s'ho riu molt. A més, forma, com que tal com és el Gaudí, que és un espai molt... molt, molt únic, no? Molt, molt seu. Sí. D'alguna manera és com si ells també fossin uns amics més que estan en aquest sopar. Clar. Amb nosaltres. I és molt xulo perquè ho viuen com més intensament i crec que és molt bonic i alhora que la gent riu. Quan... I la gràcia és que com que el riure es contagia, com més gent ve, més riuen. Clar. Per tant, que vingui tothom al Gaudí a omplir-lo perquè així encara riuran més.
1: Doncs ja... De fet, jo el que volia dir és això, que el Gaudí és un lloc on pots anar a veure el teatre d'una manera bastant diferent a altres teatres, perquè hi ha els teatres de proximitat, que són realment teatres de 50, 60, 70 butaques, que tens l'escenari molt a prop, molt a sobre, i ho veus tot molt de veritat, però hi ha pocs teatres on puguin entrar com 200 persones o 170 i segueixis tenint aquesta sensació, perquè el fet que el Gaudí tingui públic als quatre costats et fa estar sempre molt a prop dels actors i és el que deia la Judit, crec que es viu com si t'haguessin de deixar un lloc a taula per sopar amb ells, tot i que en realitat no farem una mica d'espoiler, no sopen, però jo crec que aquesta és la gràcia de venir a veure aquesta obra, que és una comèdia que jo crec que funciona perquè la gent riu molt, s'ho passa molt bé, si veuen algunes coses pròpies i a més ho tens molt a prop, és una manera molt xula de veure teatre.
2: Doncs ja ho sabeu, Els Plans, una obra de Iago Alonso amb Llorenç González, Núria Deulofeu, Judit Malet i Roger Cantos, que es pot veure ja al Teatre Gaudí de Barcelona. Iago, Judit, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
2: Temps a parlar de literatura avui amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
2: Molt bé, i tu, amb aquestes pluges?
4: Doncs mira, em sembla que avui és dia ideal doncs, per parlar de literatura i per parlar d'una temàtica que ha quedat una mica en segon pla perquè entre les pluges i totes les notícies estem bastant distrets, però aquesta és la setmana de la salut mental, sobretot dijous i divendres, però ja durant tota la setmana es ve parlant de la importància de donar a conèixer la salut mental, de ser-ne conscients que cada vegada hi ha més gent amb problemes de salut mental, que cada vegada necessitem més recursos, més eines pel nostre benestar emocional i sobretot que cada vegada n'hem de parlar més, perquè jo crec que només parlant-ne més i sent-ne més conscients i fer-ho de manera oberta podrem sensibilitzar-nos i ajudar aquelles persones que estiguin passant per algun problema de salut mental. Hem fet molta feina en els últims anys, Míriam.
2: Des de la pandèmia?
4: Clar, cada vegada se'n parla més, cada vegada en som més conscients, però sí que encara hi ha cert estigma i cert tabú, sobretot també en malalties determinades. Aquestes són malalties o trastorns que no es veuen i el fet de no ser visibles fan que la gent no les entengui tant, les que no les pateix. I per contra, fa que la gent que les pateix o l'entorn de la gent que les pateix necessiti cada vegada més eines. No només les oficials, doncs els tractaments, que cada vegada estan més desenvolupats i cada vegada funcionen millor, sinó també aquelles petites eines del dia a dia que ens ajuden a entendre, que ens acompanyen i que fan que aquests trastorns no només el conegui la persona que els pateix, sinó també el seu entorn. Jo per això avui he fet un petit recull de llibres, alguns d'ells ja n'hem parlat aquí a la secció, però és important anar-los recuperant de tant en tant i més en aquestes dates, perquè la tardor és especialment procliu a fer més evidents els problemes de salut mental per tot el que comporta, per això se celebra el Dia de la Salut Mental el mes d'octubre, i la literatura cada vegada ens en parla més obertament. Jo avui us he fet un petit recull d'algunes novel·les i alguns llibres, però abans deixeu-me recordar com la literatura ens pot ajudar a encarar i a fer més visible la salut mental. La salut mental és present i ha estat present en la literatura des de fa moltíssims anys. Potser no amb el nom concret de cadascun dels trastorns, ni dient que potser era un trastorn de salut mental, sinó amb molts personatges de la literatura.

literatura que han mostrat certs comportaments o certes afeccions que avui dia, a dia d'avui, i tenint ja els coneixements que tenim, doncs ens fan pensar que aquells personatges doncs patien alguns trastorns mentals que ara ja serien diagnosticats. Per tant, la salut mental també la podem llegir i l'hem llegit durant molts i molts anys. I això és molt important, perquè a vegades hi ha persones que no saben ben bé què els passa, no saben ben bé com explicar què tenen, no saben ben bé com dir als seus familiars o al seu entorn que els hi passa una cosa i l'altra. I és molt més senzill llegir-ho i aleshores fer-ho palès, no? Dir, això és el que m'està passant a mi, així és com em sento, d'aquesta manera potser puc explicar-ho més a les persones que m'envolten. No és que la literatura doni solucions ni que sigui terapèutica en el fet de curar, sinó és en el fet més d'acompanyar i de posar paraules. La literatura, evidentment, ens acompanya en aquests processos que ja estiguin sent tractats. La literatura ens pot acompanyar doncs, a veure que no estem sols amb aquest problema, que ens sentim reconeguts amb els personatges, que poder tenim algunes eines que apareixen a la lectura que també tenim nosaltres i ens poden anar bé. Per tant, la literatura fa que ens hi reconeguem en alguns d'aquests personatges i que puguem veure doncs, que no estem sols. A vegades la literatura no ens ha de servir per veure què és el que ens està passant, sinó per evadir-nos. Per tant, la literatura també ens pot ajudar a sortir una mica d'aquest estat en el que estem. I a més, la salut mental també posa o es veu millorada quan posem una mica de narrativa a la nostra història. Això passa també amb el dol, per exemple, no? Quan estem passant moments de dol, que a vegades també es poden complicar amb algun problema de trastorn mental, ordenar els fets i els sentiments que anem sentint i a través de la lectura ens pot ajudar molt, doncs això, a posar ordre, a saber en quin punt estem, com anirà més o menys el procés, malgrat que no tots els processos són iguals, és a dir, a posar una miqueta de narrativa. Us he portat molts llibres, avui posem fil a l'agulla perquè n'hi ha molts i m'agradaria doncs que poder-los recomanar a tots, però no sé si em donarà temps. Comencem amb un llibre que ja té un temps, del Gaspar Hernández, que es diu La terapeuta, que ens parla de l'angoixa del dia a dia, de la quotidianitat, però també ens parla de la teràpia. I m'agrada especialment aquest llibre perquè seguim el protagonista de la història en tot un procés, des de que descobreix doncs, que el que li està passant és una angoixa crònica, fins que va fent el procés de saber per quin motiu, quines són aquelles maneres de poder-la encarar amb la terapeuta, la relació amb la terapeuta, és a dir, és un procés tot ell enfocat a un personatge que està vivint angoixa crònica i que es posa en mans d'una terapeuta doncs, per poder-ne fer front. Un altre llibre d'autor català que té menys temps, d'una autora jove que va ser revelació en el seu moment, l'Alba de Déu, va escriure la seva primera novel·la, La conformista, que ens parla d'un tipus d'angoixa molt més sutil, però que és com un soroll de fons que va afectant el dia a dia d'una parella que viu en una situació econòmica precària, que cada dia bueno, fan mans i mànigues per a poder arribar i que això va passant factura no només a la seva relació, sinó també al seu estat de salut mental. Aquí enfoquem la salut mental des d'un punt de vista més sutil, però que aquesta angoixa de run-run pot esdevenir amb el temps i si se sosté en un problema de trastorn mental molt més gran. És una novel·la que m'agrada molt perquè ens fa com una prevenció d'allò que pot arribar a passar si no fem cas a les senyals de la nostra salut mental i d'allò que, doncs, malament per alguna cosa. En el mateix sentit, però en un altre context, Beatriz Serrano va escriure una novel·la que es diu El descontento, que és aquelles situacions a la feina, l'estrès crònic, la pressió social, però també la pressió econòmica, que fan que en un moment donat el teu sistema emocional esclati i puguis patir, bueno, en aquest cas, una depressió i un cas d'estrès crònic. Ja fa un temps, Otessa Bosfeck va escriure una novel·la molt ambiciosa, una novel·la que va cridar molt l'atenció, jo diria que provocadora, que es deia Mi año de descanso y relajación. És una novel·la que està ambientada l'any 2000 i és una novel·la en què l'autora, la protagonista de la novel·la, perdó, que és una noia benestant, decideix tancar-se al seu apartament de Manhattan i passar-se dia rere dia, nit rere nit, veient pel·lícules i automedicant-se bueno, per pur plaer. Darrere d'aquesta actuació hi ha una apatia i una depressió que anem coneixent a través de la... i que posen de manifest una generació a la que la falta de motivació o la falta de ganes bueno, emmascara
cara a una situació

0: molt més greu de trastorn de salut mental. I jo crec que és una novel·la que ens posa molt de manifest que a vegades allò que diem, no? Està desmotivat o és que no té ganes de fer res, sobretot en els joves, no? Pot posar-nos en alerta perquè potser darrere d'això hi ha algun problema, algun trastorn, no té per què ser així, però sí que hem de posar el focus per saber una miqueta, no? Per veure-hi darrere. Més llibres. La insoportable levedat del ser, de Milan Kundera. Fa moltíssims anys que aquesta novel·la esdevenia un dels principals referents a les relacions de parella i sobretot com poden arribar en una persona sensible com és una de les protagonistes que cauen de pressió després que la seva parella de tota la vida doncs, es descobreixi que li és infidel i com això pot portar una persona a viure un cas de trastorn de salut mental tan greu, no? O Serotonina, de Michael Holloway, que en el seu moment també va ser una novel·la de gran èxit perquè posava a la palestra un personatge completament portat per la depressió i també pel consum d'estupefaents i pel costum de la manera d'automedicar-se que va portar. Una novel·la preciosa, que ara ja té uns anys, però que jo crec que hauria de ser també una lectura obligatòria en els adolescents i a partir de 16-17 anys, L'efecto del aleteo de una mariposa en Japó, de la Ruth Ozeki. Un llibre delicat, a més també que parla dels desastres d'un tsunami que va passar ja fa uns anys, però sobretot que ens parla de la delicadesa de la salut mental en els joves, no? De com hem de cuidar això que dèiem ara, no? aquest bé tan preuat però alhora tan vulnerable en una època de la vida tan complexa com és l'adolescència. I si parlem de clàssics sobre la salut mental, no podem deixar a la Virginia Woolf, que és una de les grans autores de tota la història de la literatura, però també dels trastorns mentals. Ella en va patir i de fet es va suïcidar i tothom ho sap, no? Però ens va deixar unes obres cabdals sobre els trastorns mentals. També la Sílvia Plats amb la seva campana de vidre, una crònica sobre la seva depressió clínica i com ella va intentar fer-ne front. I finalment Innocència interrompida de la Susana Kaisen, que també es va fer una pel·lícula i que també és un dels clàssics de la salut mental. I deixa'm acabar amb un altre llibre d'autora catalana que no és una ficció, malauradament, però que posa de manifest un altre dels trastorns mentals a l'edat de l'adolescència, que és La fam, de la Núria Busquets, que és aquell llibre sobre el problema de trastorn alimentari que va viure i que està vivint la filla de la Núria i que ella va decidir escriure una novel·la per explicar-ho. Dic una novel·la perquè està tan ben escrit i està tan novel·lat que és un llibre meravellós que parla d'un trastorn també que afecta malauradament a moltes joves i a molts joves.
1: Important, Laura, parlar de salut mental no només en aquesta setmana, sinó tots els dies de l'any i sobretot estar reflexionant en una cosa que has dit abans dels adolescents, que a vegades tenen comportaments i no sabem què els hi passa. No parlar i no opinar sense saber què hi ha al darrere d'aquella persona, perquè no sabem per quin moment està passant, així que el més adient és acompanyar-la, buscar ajuda i no parlar, com es diu en castellà, no? A la ligera, perquè mai sabem què hi ha al darrere de tot el que passa a aquesta persona.
0: De fet, el que ens dona la literatura és coneixement i amb coneixement a la mà podem començar a ser una mica més tolerants i a ser una mica més perspicaços i si tenim adolescents al nostre voltant, començar a canviar la mirada més cap a la cura i no tant cap a la crítica, no?
1: Exacte.
0: Pel fet de ser joves, que a vegades ens surt, no, ja de carrerilla, no? Els joves necessiten molt que els ajudem i en aquesta setmana de la salut mental més que mai.
1: I que a vegades ens oblidem, que nosaltres fa uns anys també érem joves i també vam passar per situacions complicades i pensàvem que ningú ens entenia, doncs ara som nosaltres els que no entenem i hem d'intentar fer aquest pas per, com dius, acompanyar els nostres adolescents. Laura García, com sempre, és un plaer parlar amb tu de literatura i de llibres.
0: Igualment, que passeu bona setmana.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Aquest any es commemoren els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca, una figura imprescindible de la literatura i del teatre del segle XX. I el Teatre Romea vol recordar-lo amb una proposta molt especial que no parteix d'una obra concreta, sinó de tot el seu univers creatiu.
3: Es tracta de Lorcas Indómitas, un espectacle de la companyia sevillana Atalaya, Premi Nacional de Teatre de l'any 2008,

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades, tot i que nosaltres portem des de 2:15 ja acompanyant-vos amb les sèries i amb moltes més històries per explicar-vos i compartir a les matinades. Però ja hem d'estrenar, ja hem d'inaugurar com a tal aquest dimarts dia 6 d'octubre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això és que ja estem al 6, al 6 del 10, del 26. I què podem dir d'un dia com avui, a veure?
1: Doncs mira, avui hem de dir que és el Dia Internacional de la Geodiversitat i és el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Si mirem a casa nostra, tenim un dia. Avui és el Dia del Cinema Espanyol.
0: Ah, mira.
1: Per reconèixer el valor patrimonial del cinema. I per què es tria el 6 d'octubre? Doncs perquè el 1952 va finalitzar el rodatge de la pel·lícula Esa Pareja Feliz, una pel·lícula que van codirigir Juan Antonio Bardem i Luis García Berlanga. Doncs, bueno, és una crítica, una pel·lícula que era una crítica a l'afany consumista que començava a aparèixer a l'Espanya d'aquells anys 50.
0: Doncs mira, que curiós, perquè més clar, coincideix en dimarts, que ara és el dia que més es veu cinema espanyol als cinemes, perquè és el dia que tenen, diguem-ne, descompte la gent gran, i els dimarts doncs ja no només s'analitza les dades del cap de setmana, sinó sobretot les dades del dimarts, perquè és l'indicador del públic, diguem-ne, més sènior, doncs quines pel·lícules els hi agrada veure. Per tant, doncs mira, avui rodó el dia del cinema espanyol en aquest aspecte.
1: Anem cap als Estats Units, que també tenen dies nacionals. Mira, avui és el dia germanoamericà. Ah. És un dia, sí, per celebrar la contribució cultural i històrica dels immigrants alemanys als Estats Units. Tenen també, atenció, el dia de la sortida nocturna nacional. I què se celebra en un dia com aquest? Doncs és un dia per enfortir les relacions entre la comunitat i les forces d'ordre públic. Bàsicament, el 1984, la National Association of Town Watch va fer la primera sortida nocturna nacional. Consistia que els veïns encenguessin la llum del porxo de casa i es reunissin davant de les seves cases com a símbol d'unitat contra el crim. Amb el temps, això ha evolucionat fins a convertir-se en una celebració comunitària en què la gent surt al carrer i doncs, una mica agraeix a la policia, vigilants, la seva aportació per prevenir el crim i la seguretat veïnal.
0: Doncs està bé de conèixer i de saber l'origen de tot això. Què més tenim, David? A veure.
1: Mira, avui és el Dia Nacional dels Entrenadors, als Estats Units. Mm-hmm. També és el dia del Sombrero Loco.
0: Ah, mira.
1: Sombrero Loco, sí, de Lewis Carroll, d'Alicia en el País de les Meravilles. Mm-hmm. Doncs per primera vegada es va celebrar el 1986 i ho va proposar un treballador d'una empresa d'informàtica.
0: Mira.
1: Que volien, doncs mira, crear un dia d'una mica de bogeria, de diversió en l'entorn laboral. Així que si teniu un barret així una mica extravagant...
0: Molt bé, una mica el que alegra les bueno, els llocs de treball, els sí. Equips i tot això. Sempre hi ha algú que... Molt bé.
1: I va, anem a una mica de gastronomia, perquè sí, és el Dia Nacional dels Fideus.
0: Ah, doncs mira, els fideus sempre venen de gust, si estan ben cuits, si estan ben...

Va passar tal dia com avui, 6 d'octubre de l'any 1978. Dire Straits publicava el seu àlbum debut homònim. Mark Knopfler i companyia irrompien aquest dia el panorama musical mundial amb un disc que destacaria, sobretot, per una manera de tocar la guitarra que trencava amb tot el que s'estilava en aquell moment. Enmig de l'explosió del punk i la new wave, Dire Straits ofereix una proposta gairebé a contracorrent. Rock minimalista, sobri, basat en el finger-picking elegant de Knopfler i en lletres narratives carregades de detall. El disc inclou Sultans of Swing, la cançó que catapultaria el grup a l'estrellat internacional i que encara avui és considerada una de les peces de guitarra més admirades de la història del rock. Curiosament, la cançó va trigar un temps a triomfar. La primera versió enregistrada en una emissora de ràdio londinenca va generar tant interès entre els oients que la banda va acabar fitxant amb una gran discogràfica. Recordem així que va ser un dia com avui, un 6 d'octubre del 78, que Dire Straits publicava el seu àlbum debut homònim.

0: passar tal dia com avui, 6 d'octubre del 1974. Emerson Fittipaldi guanyava per McLaren el seu primer campionat mundial de pilots de Fórmula 1. Al Gran Premi dels Estats Units al circuit de Watkins Glen de Nova York, el pilot brasiler Emerson Fittipaldi va fer història. Amb només 27 anys, va assegurar el campionat mundial de pilots per a McLaren, el primer de la mítica escuderia britànica, en una temporada de Fórmula 1 plena de dramatisme i rivalitat. Fittipaldi al volant del McLaren M23 només necessitava un quart lloc per endur-se el títol i ho va aconseguir amb una cursa sòlida que van just darrere de Carlos Reutemann. La victòria no va ser seva, però els punts van ser suficients per superar els seus rivals. I el salt amb el trofeu com a campió mundial, el segon de la seva carrera després del títol del 1972 amb Lotus. Així l'ovacionaven des del Brasil esperant la seva victòria, recollit per la televisió italiana.
1: Fittipaldi domina San Paolo dall'alto del trionfo che gli viene tributato. El Rato promette alla patria di portare una vettura tutta brasiliana alla vittoria di un gran premio. Lascia così la McLaren per la Cooper Sucar ed un pugno, si fa per dire, di dollari. Oggi lotta, se non per vincere, almeno per qualificarsi.
0: Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 6 d'octubre del 1974, que Emerson Fittipaldi guanyava per McLaren el seu primer campionat mundial de pilots de Fórmula 1.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Aquesta sonava a l'any 96 i segur que la recordeu. Doncs era la tercera que més s'escoltava a aquestes alçades de l'any 1996 al Regne Unit. I és que el Regne Unit sempre ens ha portat, acostumaven a trigar unes setmanes en arribar al nostre país, però era una època en què la música britànica, doncs, era la que dominava el món. I és que fixeu-vos, aquesta era la tercera cançó més escoltada, els Deep Blue Something, amb el seu Breakfast at Tiffany's, que no només va assolir el tercer lloc, sinó que també, doncs, va sonar a les nostres llistes. Però és que en el número 2, va, vinga, aviam si imaginem quan comenci a sonar, quin estava en el número 2.

Doncs siguen les Spice Girls amb el Say You Be There. Cançons que, clar, ara... Ah, sí, home, i tant, me'n recordo. Doncs fa uns quants anys, calculeu, 96, l'any que estem, doncs quants anys han passat. Doncs aquestes alçades d'any, però de l'any 1996, a principis d'octubre de 1996, era la segona més escoltada al Regne Unit.

Doncs la promesa de que hi siguis, perquè la que estava en el número 1 és una cançó que a mi m'encanta, dels Boyzone, que porta per títol Words, paraules.

Doncs això, èpoques en les que es vocalitzava una mica més que ara actualment, tot i que la música evidentment va canviant de dècada en dècada. Avui, les tres que ho estaven petant, una primera setmana del mes d'octubre de 1996 al Regne Unit.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: Yo soy el rey del jazz a coco, el más bono rey del swing.

0: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.
1: She does seem frail, but at the same time she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
0: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Google es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

servia eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: too much to take in here. What to find than can ever be found.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet, ens està fent inaugurar el dimarts, 6 d'octubre de 2026. Però abans que donem relleu a l'equip de Más de Uno, sempre ens agrada doncs poder comentar alguna notícia, algun fet insòlid que valgui la pena de comentar. Així que a veure, David Morales, quina has triat avui? Veure's.
1: Anem cap a Corea, concretament a Corea del Sud, en aquest cas, i anem cap a la localitat de en aquest cas, Busan.
0: Mm-hmm. I a Busan vaig estar jo aquest estiu.
1: Doncs mira, a Busan, des del passat 17 de setembre, 18 de setembre,
0: sí.
1: Hi ha una gran atracció en la zona portuària.
0: Val.
1: I és que en el canal de Busan hi va entrar fa això, el 18 de setembre, un tauró.
0: Ostres.
1: Un tauró de 3 metres i mig de llarg.
0: Veus com vaig fer bé de no banyar-me? Perquè vam anar uns quants atletes i la meva filla i jo vam dir... No ens banyem nosaltres. Doncs mira, tu un tauró, veus? Si és que...
1: Doncs en aquest tauró, concretament, ha causat furor entre els habitants de la ciutat. I és que un dels problemes que hi ha és que no és capaç de sortir del canal.
0: Clar.
1: Ha trobat l'entrada, però no troba la sortida.
0: Saps allò que quan vas buscant, vas fent zapping? Que no saps quin canal quedar-te? Doncs quan aquest li ha agradat i no... Mare meva.
1: És un tauró, no és petit, 3 metres i mig de llarg. Més de 600.000 visitants han anat ja en massa al Port Nord, que és on està, per poder veure l'espectacle d'un tauró de 3 metres i mig nedant en el canal. Han intentat amb diferents embarcacions a veure si podien aconseguir que els seguís per sortir del port, però no hi ha hagut manera. Quan veu les embarcacions, s'amaga, es fica per sota l'aigua, les esquiva, de manera que ara el que estan fent han contactat amb l'Institut Natural de Ciències Pesqueres i que l'administra l'Estat, i estan fabricant una xarxa especialment dissenyada de 50 metres de llarg o més per posar-la a tot el que seria l'ample de la via fluvial i amb l'ajuda d'un vaixell intentar portar el tauró cap a la sortida. Una altra embarcació ruixarà aigua des de darrere per anar empenyent el tauró en aquesta direcció. Haurem de veure si realment el tauró surt o és que ha decidit quedar-se allà i li agrada i mira, i no vol sortir.
0: És que a Busan van molta gent de l'interior de Corea per les platges i tot això. Doncs clar, el tauró, jo també vaig a Busan, tu, escolta, si hi va tothom. Doncs escolta, només em hagués faltat veure un tauró allà. Mare meva, doncs el aniran embutxant a veure si se'n balla d'una vegada. David Morel, és un plaer com sempre escoltar-te. T'escoltem aquesta propera matinada.
1: Bona nit. Ai, bon dia.
0: Sí. Bueno, sí, serà bona nit quan...
1: Bona nit demà, sí.
0: Sí, ja és que aquí estem... és que aquí... A veure, si jo... A mi se'm cau un ull cada cop que he de saludar perquè no sé mai què dir. Doncs això, nosaltres aquesta propera matinada, 2:15, seguirem acompanyant-nos. Ara els deixem amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i després amb Carlos, al cine i tots els seus equips. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: I els dos homes de 18 i 43 anys detinguts diumenge per la mort violenta d'un tercer home al barri de la Bordeta de Lleida passaran aquest dimarts a disposició judicial. Segons han informat fonts policials, els detinguts seran interrogats durant aquest dilluns a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. De moment no han transcendit més detalls sobre les causes de l'agressió i posterior mort de la víctima, que va ser trobada dissabte a 4:45 de la tarda inconscient en un descampat. I el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha celebrat aquest dilluns la vista pel recurs de la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres concedida per la Paeria a la línia d'evacuació del complex fotovoltaic d'Alcarràs. Està previst que declarin una quinzena de tècnics de diferents administracions, entre els quals 3 de l'Agència Catalana de l'Aigua, 2 de la Paeria, també membres de la Generalitat vinculats als àmbits d'energia i biodiversitat i de la Comissió Territorial d'Urbanisme. La plataforma demana que el permís municipal sigui declarat nul perquè considera que el traçat no s'ajusta al planejament de l'Horta i que es va autoritzar sense justificar perquè no se soterrava en el tram més pròxim al riu Segre. Les 8 del matí continua l'actualitat a Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: En Bestimer creemos que ahorrar es el primer paso e invertir el siguiente. Y te preguntarás, ¿dónde invierto? En Bestinver te ayudamos a invertir desde 100 euros. Más de 50.000 inversores confían en nosotros. Llámanos gratis y sin compromiso al 900-878-280 o visítanos en bestinver.es. Bestinver, expertos en inversión.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Els habitatges protegits es van desplomar un 84% a la demarcació de Lleida el 2025, amb només 16 habitatges de protecció oficial nous. L'Associació de Promotors de Catalunya calcula que el territori necessita construir el doble del ritme actual per equilibrar oferta i demanda. Avui és dimarts, el 6 d'octubre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 18 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 17 graus a Cervera i a Balaguer, 18 a Tàrrega, a Mollerussa i a les Borges Blanques. Al Pirineu, 12 graus al Pont de Suert i també a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui dimarts continua el temps inestable amb precipitacions. Durant el dia, cel molt ennuvolat amb ruixats i tempestes. Durant la tarda, les precipitacions seran més freqüents i podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Molta atenció al Pirineu, on les pluges podran ser més persistents. Avís taronja i perill important per acumulats de més de 30 litres per metre quadrat durant una

0: Hora. Baixen lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Lleida i a Balaguer, 25 graus a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 22 a Viella. Bufa vent fluix, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noàlia, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, segons informa el Servei Català del Trànsit, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, como la muerte, el origen del universo o por qué esa persona te dejó en visto. La vida tiene sus misterios y en el Colegio Invisible les buscamos un sentido a casi todos. Escucha El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Todos los martes y jueves a partir de la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. El nombre de nous habitatges de protecció oficial a la demarcació de Lleida va caure en picat el 2025 amb només 16 noves construccions. Aquesta xifra suposa un 84% menys respecte del 2024, quan les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran van sumar 103 pisos protegits fruit de l'impuls dels fons Next Generation. L'any 2023 se'n van sumar 94. Davant d'aquesta situació, els promotors reivindiquen la col·laboració público-privada com a solució per revertir la manca d'oferta d'habitatge actual. L'any passat la demarcació va sumar 710 nous habitatges, la meitat dels que l'Associació de Promotors de Catalunya calcula que caldria en termes generals. S'estima que a Lleida hi ha un dèficit de 8.000 habitatges. I el desnonament d'una veïna de Lleida que viu des de fa 22 anys en un habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha estat ajornat aquest dilluns al matí després que una cinquantena de persones es concentressin davant del número 3 de la plaça Josep Solans de Lleida per intentar aturar el llançament. L'afectada havia de ser desnonada a 9:45 del matí i assegura que no té cap alternativa residencial on anar. Finalment, el servei de notificació dels jutjats que s'ha desplaçat fins al domicili ha acordat ajornar el llançament fins a una nova data. La dona que viu amb el seu fill de 20 anys explica que va perdre la feina arran de la Covid-19 i que no ha pogut assumir el lloguer. I el jutjat contenciós administratiu de Lleida celebra la vista del recurs de la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres concedida per la Paeria a la línia d'evacuació del complex fotovoltaic d'Alcarràs. Està previst que declarin una quinzena de tècnics de diferents administracions, entre els quals de l'Agència Catalana de l'Aigua, de la Paeria, membres de la Generalitat vinculats als àmbits d'energia i biodiversitat i de la Comissió Territorial d'Urbanisme. La plataforma demana que el permís municipal sigui declarat nul perquè considera que el traçat no s'ajusta al planejament de l'Horta i que es va autoritzar sense justificar per què no se soterrava en el tram més pròxim al Segre. Segons l'advocada de la plataforma Lleida contra la MAT, Dorinda Ventin, una eventual anul·lació de la llicència obligaria a restaurar la legalitat urbanística.
4: No se tendría que abrir un expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida y a partir de ahí se valorarían pues cómo ha de proseguir esta cuestión, lógicamente, o con soterramiento o con desmantelamiento.
1: El conflicte se centra sobretot en un tram aeri de la línia d'evacuació d'uns 1,8 quilòmetres que travessa l'Horta i passa uns 10 metres d'alguns habitatges. Mentrestant, la plataforma manté un altre procediment davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra les autoritzacions de la Generalitat que van validar el projecte. Més qüestions. Els dos homes de 18 i 43 anys detinguts diumenge per la mort violenta d'un tercer home al barri de la Bordeta de Lleida passaran aquest dimarts a disposició judicial. Segons han informat fonts policials, els detinguts han estat interrogats durant aquest dilluns a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. De moment no han transcendit més detalls sobre les causes de l'agressió i posterior mort de la víctima, que va ser trobada dissabte a 4:45 de la tarda inconscient en un descampat. Tot apunta a una baralla entre els implicats. I els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte una parella de 24 i 23 anys acusats de robar una dona de 84 anys a Bellcaire d'Urgell, a la Noguera. Els fets van passar al voltant de les 12 del migdia quan la jove va tensar-se a la dona i després de fer veure que es coneixien i començar a abraçar-la, li va estirar un cadenat d'or. Després van fugir i els Mossos els van localitzar a l'autovia A2 al seu pas per Tàrrega. Els detinguts que anaven

0: amb un menor van quedar en llibertat després de declarar a l'espera de ser citats pel jutge. I l'impacte total de la passada edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, celebrada al març, arriba als 17,5 milions d'euros segons les xifres d'un estudi elaborat per la consultoria J3B3 Consulting. El mateix informe apunta que per cada euro gastat en el certamen hi ha un retorn de 52 euros, segons explica des de la consultoria Jordi Bacària.
1: I després l'impacte indirecte que va generar en el comerç, en la restauració i l'allotjament és aquest que esteu veient aquí. En el comerç, 2.400.000. I té una raó de ser, perquè amb motiu d'haver anat a la fira, la gent després fa alguna despesa local. Doncs ja sigui a l'estanc, a la farmàcia, al supermercat, a la... Sí? Genera molt d'impacte. Això no és un rar avis de Mollerussa, és una cosa que passa freqüentment de ja que estem aquí, sí? Aleshores també comprem, i no només el visitant, també els expositors. Sí? Els expositors venen, es passen 4 dies aquí, alguns d'ells pernocten, alguns d'ells fan vida aquí. Per tant, això és una dada que és del tot factible.
0: També es desprèn que un 75% dels visitants són de fora de Mollerussa i que la neteja i la quantitat d'oferta de productes exposats són els elements més ben valorats, amb una nota de 4,5 sobre 5. Per l'alcalde de Mollerussa i president de l'ENS Firal, Marc Solson, aquests resultats són un indicador que reforça l'organització d'aquesta fira de maquinària agrícola i automòbils, al mateix temps que avala la necessitat de continuar-hi apostant econòmicament perquè pugui continuar creixent.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
0: A les portades de la premsa local d'aquest dimarts, titular imatge al diari La Mañana 29N a cara o creu, Sánchez crida a frenar l'onada d'ultradreta a les eleccions avançades pel bloqueig en l'habitatge. Feijóo afirma que per fi la paraula la té Espanya. També en primera plana comencen els talls de 9 hores i mitja al dia al port de la Bonaigua. Al diari Segre, en titular de portada, Pedro Sánchez posa les urnes o política social o ultradreta. El no de Junts als de decrets de l'habitatge desemboquen un avançament electoral el 29 de novembre. En les imatges de portada, cirurgia modernista a Lleida i el pacte PSC-Esquerra dona l'alcaldia d'Almenar a Sebastià Noguero. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat on de fer un Más de Uno i Rafa La Torre. Tornem a la una amb la ciutat que acabo de passar. Un bon matí.
4: Las 8 Arias, ya van tomando posiciones, los tertulianos para enfrentarse a esta mesa de tertulia. La primera de la precampaña, vamos a llamarle precampaña por seguir las formalidades, aunque la campaña oficialmente comience el 13 de noviembre y aunque en realidad llevemos inmersos en una campaña electoral interminable, pues más o menos desde el 23 de julio de 2023. ¿Os acordáis de aquel día, joven? Aquel día en verano en que los españoles fuimos a votar con la canícula. Va a ser bastante distinto, ¿eh? El clima que nos espere en el 29 de noviembre, que será la próxima cita con las urnas. Les cuento, porque tengo que saludar a los amigos de Hijolusa. Hacer algo sencillo es lo más difícil. 3 empresas, un grupo y una forma común de trabajar producto fresco del campo, con esfuerzo, innovación y constancia. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: A ver esa foto, decir patata.
6: ¡Hijolusa!
7: Es que decir patata es decir Hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
8: En Onda Cero, Más de Uno. Rafa La Torre.

0: sabe mejor.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
2: El próximo 8 de octubre, más de uno se traslada al nuevo espacio de ING en la Plaza de Colón de Madrid. Esta apertura refleja la evolución de ING en España. De ser el banco del ahorro a convertirse también en el banco donde invertir, impulsando además el lanzamiento de sus nuevos servicios de banca privada. Conoceremos de cerca este nuevo proyecto y analizaremos los retos económicos, financieros y sociales que marcarán el futuro de la entidad. El 8 de octubre, ING y más de uno. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
5: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojo renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
8: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
9: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
8: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
9: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Rómpanse enseguida los huevos dejándolos caer en la sartén. Cúbrase esta con una tapa. Así los huevos no se pegarán unos a otros ni tendrán apariencia sangrienta. Bueno, jo mai no he vist apariencia sangrienta en uns ous.
10: Mai, ni que se peguen, eh? Jo, no. jo tinc els ous molt pacífics, així en general. Sí. Després d'això ens ho tallen i fan coses d'aquestes, saps? Promocions del programa, eh? Un programa on els ous no es barallen. Bueno, pues ja sabeu com es fa perquè no fer bé. Bueno, fa 100 anys feien els ous així.
3: Los vidrios, los espejos recobrarán su brillo con una pasta medio líquida hecha de magnesia calcinada y benzina pura. Se la seca con un paño blanco que no peleche.
10: Com va això?
3: Que no peleche.
10: Que no peleche. Ay, que no peleche, güey.
3: No, no.
10: Sí, sí, pero que no peleche. Sobre todo que no peleche. La de coses... Escolta, estaven molt avançats fa 100 anys. Ara també et dic que a mi a casa no m'hi cap tants productes, eh? Però
3: no.
10: Bueno, no. Sí, sí.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
11: Parlem de Champions, que ya tiene ganador. Ya tiene ganador, lo ha dicho Vinicius. Y vamos a ganarla.
12: Es una forma de hablar. Yo creo que tampoco sería...
11: Vamos a ganarla.
12: Bueno, pues es que hay que ir a ganarla, ¿no? El Real Madrid, ¿a dónde tiene que ir el Real Madrid?
11: Vamos a intentar ganarla.
12: Ah, que no. El Real Madrid va a ganar la Champions. Con lo cual, si no la gana... Dependiendo cómo sea,
11: fracaso.
12: Pues, habrá fracasado.
11: Claro.
13: Pero lo que pasa es que para el Madrid se ha convertido en tal obsesión.
12: Sí, sí.
13: Es decir, es que ya se considera que es una obligación, que el Real Madrid tiene que estar. Bueno, así son luego los chascos que se llevan los aficionados, sobre todo en estos 2 últimos años, cuando el equipo no pasa de cuartos.
3: De dilluns a...

Divendres de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: La Torre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza, feliz tarde y hasta mañana.
1: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
2: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
1: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
2: Avui és dimarts 6 d'octubre, dia en el que parlarem molt de la nova economia. Per això hem vingut fins al D-Factory, on des d'ahir se celebra, de la mà del Consorci de la Zona Franca, la 7a edició de la BNEW, és a dir, la Barcelona New Economy Week. Uns dies en els que les empreses, els emprenedors i les institucions es donen cita per comprovar com les noves tecnologies estan transformant l'economia i generant moltíssimes oportunitats de futur. Per entendre-ho tot plegat, parlarem durant aquest programa especial amb tots els protagonistes d'aquesta cita. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
2: Avui tenim en Juan Carlos García, l'Ivan Gustems i el Vicenç Armero al control tècnic, i avui no puc dir això al meu costat, només tinc el Gerard Sanz.
3: Avui m'he colat jo, Míriam.
2: Bon dia, Gerard.
3: Robert, bon dia.
2: A l'estudi tenim el Robert Calvo, bon dia.
4: Què tal, bon dia, bona hora.
2: Imagino que la Montse Valls també, bon dia.
4: Crec que ara l'escoltem,
5: Ara et saludo, Míriam, hola, hola, bon dia.
2: Ara sí, hola, Montse. I el Víctor Lozano, Víctor, bon dia.
6: Bon dia!
5: Míriam, està ocupant el teu lloc,
6: sí,
5: el Víctor,
6: ja m'he posat al capdavant.
5: Sí.
6: A partir d'ara, mano, jo tanqui el micròfon a la senyora però, baix. Molt bon dia i benvinguts a la ciutat. Us parla Víctor Lozano, és el nou director presentador després de la destitució fulminant de Míriam Frank per motius...
2: I van vostès, tanca-li el micro al Víctor.
3: El Víctor era el típic alumne que quan marxava la...
4: Epa, era el típic alumne que quan marxava la... La missió?
6: Seguia
4: la missió ell?
6: Estava
4: cantat que seguia programa... la missió en algun moment i hauria de seguir el Víctor Lozano.
6: Bé, anem amb la pregunta, amb la cançó del dia. La cançó
5: que tenim
6: del dia,
5: el Víctor?
4: És que més, avui n'hi ha cançó del dia.
6: És igual, ens la inventem, què més dona?
4: Ara seguirem en directe del D-Factory, aquest programa
6: avui
4: especial.
6: Avui que ha plogut tant, la cançó del dia vindria a ser...
5: Avui no ha plogut.
4: Avui ha plogut, Víctor.
5: Però plourà. Víctor, no t'adalantis a les notícies.
6: Sí, Indoncat, m'han dit, aquesta tarda vespre.
5: Aquesta tarda vespre, si vindrà un front des de baix i anirà pujant cap amunt fins a Girona, entrarà molt de vent, també, així que molta atenció.
4: Ara ens ho explicarà la Montse.
6: Aquesta nit he tingut fred per primera vegada.
5: Jo he dormit amb màniga llarga.
4: Sí?
6: He tingut fred dos cops, el primer he aguantat, el segon m'aixeco i dic, em tapo perquè anava amb pijama de màniga curta i dic, vaig agafar una manteta d'aquelles
5: de finetes,
6: d'una marca que no diré, però que són molt de guai. I clar, m'he adonat que la meva filla estava dormint al llit on hi ha el canapé que està a sota del llit i que no tenia per fer-m'ho, i m'he tapat amb un abric a sota del llit. Sóc un rodamón.
4: Ja ens escolta la Míriam.
6: El típico mendigo que et trobes pel carrer. M'he sentit així desgraciat de la vida.
2: Que hem marxat un segon i ja esteu parlant.
5: Sí, ens hem explicat la vida.
6: Ara no cal que entreu vosaltres, ja està fet.
2: Perdona, farem un programa molt interessant.
5: La ciutat quotidiana estàvem fent.
2: Robert, t'havia preguntat què preguntes a l'audiència, no sé si això m'heu escoltat.
4: Avui ja que parlarem de nova economia, de l'economia del futur i dels projectes emergents que es couen allà al D-Factory, he pensat que seria bo saber quines empreses tenen al cap els catalans i les catalanes, vull dir, per muntar pel seu compte. Jo crec que qui més qui menys en aquesta vida ha pensat algun dia, si jo no em dediqués al que em dedico, muntaria, no sé, una perruqueria o una botiga de llanes, com aquesta noia que vam tenir aquí, l'Alba Zarco, que ens va explicar que un dia va passar per davant d'un local, el va veure el lloguer i va dir, vull muntar una botiga de llanes, i ara és un èxit. Bé, o si algú ha pensat en muntar una impremta, o un bar, o un restaurant especialitzat en menjar per emportar, el que sigui, l'empresa que sigui. Ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908. Si vostè hagués de muntar una empresa, de què la muntaria?
2: Molt interessant la pregunta, perquè aquí en la BNEW hi ha moltíssim talent, molta emprenedoria, empreses que acaben de néixer i que ja apunten a que triomfaran. Així que em sembla una pregunta molt adient. Va, us trasllado a vosaltres la pregunta. Montse Valls, tu quina empresa obriries si ara, doncs escolta, dius, mira, ja estic farta d'explicar notícies, me'n vaig a emprendre.
5: Que difícil, però sempre he dit que a mi m'agrada molt estar darrere de l'organització de coses, d'esdeveniments, de plans, de coses així. Llavors crec que faria sí, una mica així d'organització i protocol, per dir-ho manera, saps? Jo t'ho faig tot, una wedding planner, per dir-ho manera, saps? Jo truco als proveïdors, que mantel quieres, jo te lo consigo, unes coses així, sí que m'encantaria fer-ho,
2: la veritat. Si tu et fas wedding planner, jo em torno a casa.
5: Perfecte.
2: Home, ho tinc claríssim.
5: M'encanta.
2: Em fa por preguntar-li al Víctor Lozano què obriria ell, perquè és que no vull ni saber-ho.
6: Jo muntaria una peixateria com Marisco Reci, perquè m'agrada molt aixecar-me a les 2 del matí i anar amb l'Ercabarna a buscar peix. No, muntaria un centre d'acollida d'animals. A mi m'encanta m'enamoren, sempre dic que jo sempre un animal abans que una persona, com deia Diógenes el Cínico, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro, pues un animal d'acollida, o sea, un centre d'acollida d'animals, m'és igual. Gossos, gats, tots m'encanten.
3: No sé si faria molts diners per això, el Víctor.
6: No, em faria molt, però tu no m'has demanat si és un negoci rendible o no. Per tant, aquesta és la meva.
2: Molt bé. I tu, Robert, què faries?
4: Jo tinc clar des de sempre, si no fos periodista seria perruquer.
6: Oi? Interessant.
4: La meva professió busca des perruqueria. Aquest, el Llongueres és un millor en el David Cervelló.
3: Ha intentat fer Llongueres.
2: El Llongueres?
4: És que tu no és el Llongueres, tu.
3: Ha estat entre el Guardiola que va fer ahir i el Llongueres.
2: Has de practicar, Víctor.
5: Bueno, encara me suena.
7: El Llongueres és molt bé, que te ves així.
2: Ara una mica millor.
7: Així, unos puntitos.
5: De la voz, passem a tu per a me suena.
4: I si no, muntaria una empresa de... Mira, jo faria companyia a la Montse. Ella muntaria l'esdeveniment i jo faria el disseny gràfic de la...
2: Tu la música, tu cantaries.
4: Les invitacions.
6: Sempre hi havia pic entre Llongueres i Iranzo. Tu eres de Llongueres o de Iranzo? Hi havia un pic, era com Messi i Cristiano Ronaldo.
4: No sé qui és Iranzo. Jo sé que és Josep Pons, per exemple. Josep Pons, sí.
2: I tu què?
6: Molt gran Josep Pons.
3: Jo saps que sóc molt de gastronomia, potser un restaurant, però clar, si l'objectiu és guanyar diners,
6: Caballerete del buen comer.
3: No donaria molts diners. Llavors me'n vaig, mira, ja que estem entre tanta tecnologia i tal, una companyia d'intel·ligència artificial, no?
4: Home, molt bé.
3: Que passa això de ser tan difícil muntar tot això.
2: Home, has d'aprendre, sí.
3: Sí, clar. Em rodejaria de talent, saps?
2: Jo miraria cap al futur i si hem de fer diners... Potser un tanatori, vull dir...
6: Ai, Míriam!
2: Però és que tothom l'ha mort.
3: No està mal tirat.
2: Si és per fer diners.
3: Sempre és necessari.
2: Si no, jo m'aniria a fer també una botiga de llanes o alguna cosa de manualitats.
4: Jo penso que si un forn de pa i un tanatori mai et fallaran.
2: Veus?
5: No, perquè mort sempre n'hi haurà, ni pa sempre en voldrà la gent.
6: Hauràs d'anar amb balsamar el senyor Martínez, o Rodríguez.
5: No cal que sigui tanatopracto, no?
4: Sí, tanatopracto, sí.
2: Ara no sé
5: gestora
4: de tanatori.
2: No es puc deixar sols,
3: No, està el galliner.
2: Revolucionat totalment.
4: Una vegada al cinema em va fer un reportatge a casa d'un tanatopràctor, vull dir, al Sancho de Ávila.
5: Sí.
4: I clar, ell em va dir, m'ha dit al cine que querías que t'ensenyés mi puesto de trabajo. I va dir, bueno, sí, no sé. I em va aixecar una persiana i hi havia tot de senyores allà estiradetes.
6: Ai, que mones.
2: Doncs vinga, va, volem saber quin negoci obriria la nostra audiència. Notes de veu al 676-760908. Les estarem escoltant el Gerard i jo des del D-Factory en aquesta Viniu. Així que ja sabeu, aneu enviant les vostres respostes. Mentrestant, Montse, si et sembla, repassem l'actualitat.
5: Som-hi.
2: Comencem explicant que el Tribunal Constitucional avala aplicar l'amnistia pel delicte de malversació i facilita encara més el retorn de Carles Puigdemont.
5: Sí, el TC ha decidit estimar el recurs presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li l'amnistia amb 7 vots a favor i 5 en contra. Una decisió que arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei en la seva totalitat i que es farà extensible a la resta de líders del procés. Un cop es publiqui la sentència durant els pròxims dies, el Suprem es veurà obligat a aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. També haurà de posar punt i final a la inhabilitació d'Oriol Junqueras o de Jordi Turull, és a dir, 9 anys després de l'1 d'octubre, els líders independentistes estan més a prop que mai de rebre el perdó polític per organitzar un referèndum d'autodeterminació.
2: I quan encara es treballa per recuperar la normalitat després dels aiguats dels últims dies, Protecció Civil ha advertit aquest matí d'un nou episodi de pluges intenses que pot afectar diferents punts de Catalunya al llarg del dia.
5: Segons les previsions del Meteocat, les primeres comarques afectades seran el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la...

0: la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp, on a partir del migdia, a hores d'ara, es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al vespre, el risc es traslladarà al nord-est, especialment al Maresme, a la Selva, al Gironès i al Baix Empordà. Des de Protecció Civil han demanat prudència extrema i han recomanat que, en cas de pluja intensa, la població es protegeixi a l'interior dels edificis i eviti desplaçaments innecessaris. Les pluges continuaran demà i provocaran canvis en l'ambient, ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
1: L'entrada d'aquest sistema frontal aportarà una entrada de vent de component nord i oest que produirà dos efectes. El primer i més important és que escombrarà tota aquesta massa tan inestable que ens ha acompanyat aquests darrers dies i entrarem en un escenari de més de normalitat de tardor. I el segon seria que provocarà una baixada de temperatures i donarà lloc a un episodi de tramuntana mestral als dos extrems de Catalunya amb un atge important a la zona de l'Empordà.
0: Estaràs contenta, Míriam, per aquesta entrada de fred que ve ara. Igualment adverteixen que...
2: Ja s'ha notat avui, Mònica?
0: Sí, sí. Igualment des del Meteocat adverteixen que mentre la temperatura del mar continuï tan elevada al mar Mediterrani com estarà mateix, doncs la tardor continuarà sent especialment complicada des del punt de vista meteorològic.
2: L'avís arriba després d'uns dies marcats per precipitacions excepcionals que han provocat inundacions greus, afectacions a la mobilitat i danys importants en infraestructures.
0: Sí, i si et sembla, fem una mica de repàs de l'estat ferroviari. La xarxa ha recuperat infraestructures claus, com és el túnel de la plaça Catalunya i el pont sobre el riu Besòs, però encara hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera. És el cas de l'R1 entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes i, a més, se li han acumulat retards de més d'una hora a causa d'un tren avariat a l'estació d'Arc de Triomf. A l'R2 els viatgers han de fer el trajecte en autobús entre Granollers Centre i Sant Celoni i també hi ha transport alternatiu a l'R4 entre Terrassa i Manresa, a l'R8 en tot el recorregut entre Martorell i Granollers i a l'R7. Les afectacions s'estenen igualment a l'R11 amb el servei per carretera entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu, així com a l'R17 entre Tarragona i PortAventura i a l'R2 entre Tarragona i Salou. Totes aquestes afectacions a Rodalies també tenen impacte en la resta de mobilitat i és que els autobusos interurbans circulen molt carregats i a primera hora s'han registrat llargues retencions a les vies principals d'accés a Barcelona amb cues destacades a l'A2, la B23 i la C16.
2: Tot plegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Vinga, repassem ara l'actualitat esportiva. Espanya visita Croàcia.
3: Amb un jugador que evidentment centra tota l'atenció pel seu estat de forma i també perquè té moltes possibilitats d'aquí uns dies de guanyar la pilota d'or. Ens referim, com no, a Lamine Yamal, que és la gran atracció d'aquest duel que jugarà la selecció espanyola a partir de 8:45 contra Croàcia, Split, partit que correspon a la quarta jornada de la Nations League. De fet, Luis de la Fuente ja va donar a entendre ahir que el davanter de Rocafonda serà titular en aquest duel, que es disputarà a l'estadi Pol Jut. Això sí, el seleccionador matisa que tots els jugadors estan compartint càrrega de minuts i que Lamine no jugarà més que la resta.
4: Nadie va a jugar tres partidos, de cuatro partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar tres partidos de cuatro. Lamine ha jugado dos de tres. La Pora ha jugado dos partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo, han jugado de tres, dos partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en tres de cuatro partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
3: Rival, Croàcia ha estat una de les millors seleccions de l'última dècada, sens dubte, però ara està una miqueta de capa caiguda. De fet, ve de perdre per un escandalós 0-7 contra Anglaterra. El blaugrana Dani Olmo, que va jugar a Croàcia, per cert, i parla un croat espectacular, no se'n refia, eh?
5: Una Croàcia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
3: Per cert, que el futbolista descartat per De La Fuente aquest matí ha estat el madridista Carlos Espi a la mateixa hora i també del mateix grup. Anglaterra rebrà la República Txeca a Wembley. Dels partits d'ahir, vinga, va, què destaco? Doncs mira, que Jules Koundé, el blaugrana Jules Koundé, va jugar els 90 minuts en la victòria de França sobre Bèlgica per 4-1 a Saint-Denis i que el davanter del Girona, Vanat, va disputar l'última mitja hora en la derrota d'Ucraïna davant Hongria per 1-2. També ha jugat ahir. Itàlia va guanyar a Turquia per 3-1 a l'estadi Renato de Lara de Bologna.
2: Mentrestant, el Barça, Víctor, ja prepara el partit de dissabte.
3: I amb una novetat, aquest matí ja ha fet acte de presència sobre el terreny de joc Frenkie de Jong, que ha fet una part de la...

0: sessió de preparatòria amb el grup Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat avui a exercitar-se amb els seus companys amb normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic. 10 futbolistes té Hansi Flick, més un en aquest cas, perquè s'ha afegit, com dèiem, el migcampista neerlandès, preparant el partit de Lliga del proper cap de setmana, concretament dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Avui, millor dit, és demà, però bé, el contem com avui. És un dia molt important pel futbol perquè Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina en un partit homenatge contra Benin, que es disputarà a partir de la 1 hora catalana a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. L'ex del Barça plega de l'albiceleste 29 anys després del seu debut i havent guanyat ni més ni menys que dues Copes Amèrica. I un últim apunt de futbol: Catacoll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no disputarà cap dels dos partits amistosos contra els Estats Units.
1: Dia molt important per Leo Messi, però també dia important pel bàsquet català, no?
0: I més concretament pel FIEC Girona, que disputarà avui el seu primer partit de competició europea. Serà a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és el seu entrenador i és conscient de la transcendència del duel d'avui.
2: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte, perquè, com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur.
0: Felicitats a Moncho Fernández. Va aterrar fa un any i mig a Girona. Ell és de Santiago de Compostela, és gallec i parla un català veritablement exemplar. La sisa joventut, per la seva banda, debuta a l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA. Hi ha un fotimer de competicions europees de clubs de bàsquet i és difícil, has de fer un tetris per entendre-les totes. Bé, s'enfronta a 9:15 al Benei Herzliya israelí, a l'Olímpic de Badalona. El jugador vertinegre Isaac Nogués ha rebut, i de bona font, l'objectiu que té l'equip per aquesta competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia, guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
0: I poqueta cosa més, un últim apunt, si em deixes. Molt ràpid, en vol, el Fracking Granollers, que rep a 7:45 al Busau a l'Olímpic en partit de la segona jornada de la Lliga Europea. Ahí lo dejo.
1: Doncs Víctor Lozano, com sempre, gràcies, fins demà.
0: Demà més i millor, que us ho passeu molt bé per allà, adeu.
1: T'ho explicarem, fins ara.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
5: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La tecnologia, la indústria i la innovació es troben aquests dies en aquest lloc únic on ens trobem, el D-Factory de la Zona Franca de Barcelona. És un edifici impressionant en el que aquests dies s'hi parla molt de futur, de com serà l'economia del futur.
1: Així és, aquí s'hi porta a terme la Barcelona New Economy Week, la BNIW. Enguany s'apleguen aquí 270 ponents, més d'un centenar d'empreses emergents que es reparteixen per les més de 50 activitats experiencials. Aquesta edició, l'edició d'enguany, amplia el focus, incorpora nous sectors com la intel·ligència artificial, l'agroalimentació, la ciència, els videojocs i l'energia, que se sumen als àmbits del talent, l'aviació, l'espai i la salut.
0: Doncs per parlar d'aquesta nova economia i de quines oportunitats oferirà a les empreses, als treballadors i a la societat en general, ens acompanyen en aquesta taula el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I també la directora general del Consorci, Blanca Soriguer. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.

0: L'Avini va néixer en plena pandèmia, en un moment d'incertesa absoluta per tothom. 7 anys després, quin és el paper que juga avui en dia per la societat catalana aquest esdeveniment?
1: Doncs bé, el paper que juga, no, és la connexió, l'impuls i la transformació de sectors, que molts d'ells són sectors molt tradicionals en els que realment la tecnologia ha fet una disrupció molt important, i el que fem justament aquí a la Barcelona New Economy Week després de 7 anys és connectar aquests sectors, veure quines oportunitats hi ha entre el món de la salut i, per exemple, el món del gaming, quines oportunitats hi ha entre el món del gaming i, evidentment, la intel·ligència artificial, i tot això doncs, amb els 8 sectors que s'han seleccionat, no? Al final el que estem trobant, no, i el resultat que veiem cada dia és que el que fem és donar moltíssimes oportunitats i veure, sobretot, oportunitats allà on ningú les veia.
2: Nosaltres tenim el privilegi de fer el programa aquí any rere any. Jo crec que l'evolució de la Viniu l'estem podent comprovar amb la quantitat de gent que no para d'augmentar edició rere edició, no? Però quina ha estat l'evolució de la Viniu des del seu embrió fins avui dia?
3: La veritat és que estem molt contents perquè ja comença a existir una cosa que és l'esperit Viniu. Sí, sí. És una manera de fer, una manera de relacionar-se, una manera d'encarar... abans parlàveu d'incerteses, incerteses provocades per una pandèmia, però els canvis tan espectaculars de l'economia, de la manera de relacionar-nos, tot plegat, són molt ràpids. Això també crea incerteses, cada dia. Però nosaltres el que volem crear és, a partir d'aquestes incerteses, oportunitats. De que tots aquests sectors es parlen entre ells, generen noves propostes, generen nous projectes, nous llocs de treball, de qualitat, de futur... tot això és el que passa en el Viniu. I com us deia, hi ha una espècie d'esperit Viniu en el que es respira, no només no es respira incertesa, sinó que es respira doncs, avançar cap al futur, fer-ho plegats, fer-ho, diguem-ne, compartint tecnologies, compartint el mateix idioma i sobretot, bueno, generant aquest ambient que viviu d'una manera molt clara, perquè aquest any hem volgut que la nova economia es toqui, no només s'escolti en les taules rodones, sinó que es toqui amb aquestes més de 50 experiències que ens envolten, que de fet estem aquí, diguem-ne, rodejats d'aquestes experiències no només econòmiques, sinó també personals, sensorials.
0: De fet, aquí podem veure robots quirúrgics, hem vist un robot baixant per l'escala, per exemple, simuladors de conducció autònoma, robòtica col·laborativa, fins i tot la possibilitat de posar-nos als comandaments d'un F-18. Per què és tan important tocar aquesta nova tecnologia?
1: Per entendre, no? Per entendre realment per què serveix aquesta tecnologia, perquè moltes vegades hi ha debats que la intel·ligència artificial, no? Bueno, de fet, constantment, no? Doncs ha vingut a trencar molts llocs de treball, doncs no és així, no? De fet, aquí es demostra justament els nous llocs de treball que genera gràcies a aquesta intel·ligència artificial, a aquesta tecnologia, i com a prop el ciutadà pot estar d'aquesta tecnologia. Per què? Perquè al final són tecnologies que el que fan és millorar, clar, amb la major part de les vegades, doncs a la societat en general, no? No només la vida de les persones, sinó a la societat en general. I aquí el que es fa amb el Viniu, a part del que comentava el president, és justament veure-ho d'una forma molt didàctica, no? Perquè, clar, també estem parlant no només de... És a dir, per exemple, tenim un escalèstric. L'escalèstric, per què està aquí? Per què hem convidat a la gent d'escalèstric a exposar-ho? Perquè estem parlant del món de la tecnologia i del món de l'educació. Aleshores, en el fons ja estem fent guinyos de com anirà l'any que ve la Barcelona New Economy Week.
2: Clar, veiem un
0: escalèstric... Un avançament ens està fent,
2: Sí, home, i tant. Sempre ens deixa anar missatges subliminals, Deia que hi ha un escalèstric, com deies, Blanca, però també tenim un avió, no? Un caça de les forces aèries. I és que el Viniu, o la Viniu, amplia molt temàtiques d'àmbits molt diferents, no? O àmbits de temàtiques molt diferents, millor dit. Què tenen en comú sectors aparentment tan diferents com els videojocs, l'agroalimentació, la ciència, l'energia o l'aviació, com dèiem?
3: La nova economia és això, són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure, però tenen molt a veure, lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a tots els sectors. La sensòrica també. La intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no?
2: Sí.
3: El debat sobre la intel·ligència artificial. I tot això afecta d'una manera molt clara a tots aquests sectors que parlàvem. El sector de la salut, per cert, fa molt pocs dies estàvem presentant una aliança, sí, de l'Hospital del Mar amb l'Hospital Clínic i la incubadora d'impressió 3D que tenim a la nostra seu, per fer models relacionats amb les intervencions quirúrgiques, amb les pròtesis, etc. Bueno, doncs aquí hi ha tecnologies que actuen en la salut, però també amb els robots que pugen i baixen escales, però no només pugen i baixen.

0: en escala, sinó que fan moltes més coses. I abans parlàvem de que algú pot pensar, bueno, desapareixeran molts llocs de treball. Evidentment, en cada revolució industrial han desaparegut llocs de treball, però n'apareixen molts de nous. Uh-huh. I una mica el nostre paper com a sector públic, però també en diàleg permanent amb el privat, el nostre paper és explorar aquests nous llocs de treball que apareixen, aquestes noves oportunitats, per posar-los molt evidents. I el Viniu és un aparador aquests tres dies, però el D-Factory és un aparador tot l'any. És a dir, aquí dins del D-Factory tenim més de 50 empreses que estan treballant amb aquestes tecnologies, que estan creant llocs de treball, que estan creant patents. L'any passat es van crear aproximadament 70 patents, això vol dir molta innovació i molta activitat. Bé, doncs estem amb això i la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè volem crear aquest ambient no frívol, diguem-ne, de dir, bueno, tot va bé, no, sinó de confiança en el que hi ha oportunitats per poder desenvolupar.
1: Ara estava pensant que fa moltes temporades que venim a fer el programa des d'aquí, des de l'Aviniu, crec que des del primer dia, i al principi la pregunta obligada era què és la nova economia, perquè la gent ho entengui. Fa molts anys que no els hi pregunto, els hi vull tornar a preguntar perquè la gent ho entengui i si ha canviat el concepte de nova economia en aquests 7 anys.
2: Bé, la nova economia, doncs, al seu moment, no, quan es va crear la Barcelona New Economy Week, ho vam fer justament perquè el Covid ens va portar, evidentment, doncs, molts canvis i molts nous plantejaments, i va ser justament aquesta aposta de com ens comuniquem de nou, com ens relacionem de nou, com treballem de nou, com fem negoci d'una forma diferent, sobretot col·laborativa, perquè el que és evident és que justament aquella pandèmia el que ens va donar a entendre és que entre tots havíem de buscar grans aliances. L'esprit va ser aquest va ser l'esprit. Què és la nova economia ara? La nova economia ara, evidentment, continua sent la mateixa filosofia, l'únic que d'una forma molt més integradora. Integradora amb què? Amb tots els sectors. Sempre ho hem dit el mateix, la Barcelona New Economy Week no és ni una fira ni un congrés, és el Viniu. A dia d'avui continua sent l'únic event únic al món que representa la nova economia d'una forma integradora, transversal, connectant molts sectors d'activitat. No n'hi ha absolutament cap més al món. Mm-hmm.
3: I en el que es parla, i molt, i ho estem parlant ara mateix, d'intel·ligència artificial, robòtica, dades, tecnologia dual, això ja forma part de l'economia mundial, però potser hi ha persones que diuen, d'acord, això com es tradueix amb el meu dia a dia?
2: Doncs amb el seu dia a dia es tradueix en moltíssimes oportunitats i negoci, no, també, perquè ara mateix, per exemple, nosaltres, clar, doncs estem aquí els 3 dies parlant amb moltíssima gent, amb molts interlocutors, amb el món professional de diferents sectors, i tots tenen ganes de proposar-nos més coses. I això és el que passa, l'esperit aquest del Viniu el que fa és que el món de la salut, ara mateix, abans d'entrar amb Antena amb vosaltres, doncs estàvem parlant amb el món empresarial concret d'un territori en concret d'aquí de Catalunya, que han vingut justament pel Viniu Health perquè volen crear més aliances i les volen crear amb nosaltres, ara mateix amb el Consorci de la Zona Franca. Abans el que ha comentat el president de l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar, també va succeir d'aquesta manera al Viniu. És a dir, el que genera el Viniu són grans aliances i grans oportunitats i sobretot que fem que la gent tingui moltíssimes més idees perquè els somnis a l'Aviniu es fan realitat.
1: Quina frase.
0: Però això és fantàstic, perquè els somnis es fan realitat, però a més, els cotxes tenen molts sensors ara. La sensòrica, sí. Diuen, la sensòrica que és? Els sensors dels cotxes que fan que impedeixin que freni el cotxe sol quan passa algun vianant, etc. A moltes persones les operen amb robots que ja no necessites una operació, diguem-ne, molt, sinó que amb laparoscòpia i coses d'aquest tipus. Això ho fan els robots aquests que tenim aquí, que estan ensenyant, que aquí no operen amb pacients, però operen amb una cosa figurada, no? És a dir, moltes coses que, com preguntàveu, què té que veure això amb la nostra vida quotidiana? La intel·ligència artificial, cada 2 per 3 li estem preguntant en el nostre mòbil coses que ens passen, des del punt de vista de la salut, de la mobilitat, tot això. I això forma part de la nostra vida. Nosaltres el que estem intentant és dir, hi ha incertesa, hi ha problemes, però també el que intentem és que això aporti més seguretat i més qualitat de vida, al final.
1: Com diu, hi ha una aposta molt clara per la intel·ligència artificial a molts sectors, com l'agroalimentació, la ciència, la salut, l'energia. No sé, al Consorci, quins són els riscos o les oportunitats que més els hi preocupen, o si ho preguntem en positiu, quines són les que més els hi engresquen?
0: Crec que el més important és la capacitat d'adaptació. O sigui, la velocitat ha augmentat moltíssim, la velocitat de les de noves tecnologies, de l'evolució tecnològica, de l'evolució de la pròpia societat, perquè les societats s'estan també evolucionant, la manera de relacionar-nos. Per tant, nosaltres el que volem incorporar i el

0: Viniu és un exemple. El Viniu d'aquest any no és el mateix que el de l'any anterior, ni el mateix del 2020. Per tant, la capacitat d'adaptació és fonamental. Si ens podem adaptar, si ens sabem adaptar, sabrem aprofitar tot allò que ens poden donar les tecnologies i sobretot també la capacitat de regular aquestes noves tecnologies que s'ha demostrat que si ningú les controla sorgeixen els problemes i per tant adaptació i evidentment regulació per garantir els drets de les ciutadans i les ciutadanes.
1: Avui estem rodejats de molt talent i en aquest sentit aquí al D-Factory hi trobem l'Startup Innovation Hub que reuneix més d'un centenar d'empreses emergents. Quin tipus de projecte predomina?
2: Tenim projectes, bueno, clar, amb 100 doncs, en tenim per cada un dels sectors, fem calls per cada un dels sectors i de fet va ser molt difícil fer la selecció. Vam entregar els premis ahir, el primer dia de la Barcelona New Economy Week, i justament ahir es van donar a conèixer aquests premis i l'element comú sobretot era un element molt, diguéssim, solucions pels ciutadans. O sigui, aquí realment amb diferents àmbits, no? Inclús vam parlar d'un tema d'immigració, vam parlar d'un tema del càncer, vam parlar de molts temes. I això no passa enlloc, o sigui, no passa enlloc. Com a mínim no es visualitza d'aquesta manera que ho estem fent a la Barcelona New Economy Week, no? Com gent molt jove, també, i de fet hi va haver més noies que nois, en aquest cas, amb el tema dels premis.
0: Una bona notícia, perquè no sempre passa això.
3: No.
1: Sembla que algú està canviant, no?
2: Sembla que algú, sí, bueno, sempre ha sigut així, l'únic que ara es veu una mica més. I en realitat, doncs, això és el que vam entregar justament ahir, no? 8 premis a les millors startups per cada un dels verticals, i no va ser gens fàcil, perquè n'hi havia moltes de possibles guanyadores, entre més de 100. Aleshores, això és perquè hi ha innovació, perquè hi ha una innovació aplicada. Moltes vegades aquests professionals són professionals que surten d'aquell sector, d'aquell mateix sector, i veuen aquella solució d'una forma molt més ràpida i molt més escalable. Però després, quan comences a parlar amb ells, quan estan ja, diguéssim, quan ja han fet l'acte, diguéssim, d'inaugural o l'acte d'entrega de premis, et comencen a explicar també quines són les dificultats. I moltes vegades són dificultats, a vegades, per certificar en el món de la salut, no? Que les certificacions són, doncs, evidentment, massa llargues amb el temps, que es pot entendre, però tot això dificulta, no? A nivell d'inversió no és tan difícil, no? Per exemple, nosaltres aquesta edició, demà, que és l'últim dia de la Barcelona New Economy Week, fem tot el dia de pitches on hi ha els inversors que estan bàsicament doncs, convocats per donar aquesta possibilitat, no?, de millorar el capital d'aquestes startups, i ho fem aquí, al D-Factory, com a Consorci de la Zona Franca.
1: I tenen per escollir, perquè entre 100 les passaran...
2: Sí, sí. I ara mateix doncs, bueno, som dels referents en aquest aspecte perquè normalment els hubs estan especialitzats en un sector. El Viniu no està especialitzat en cap sector. El Viniu, l'element comú és la nova economia amb tecnologia transversal.
3: Clar, en aquesta Viniu les startups troben inversors com, i oportunitats, com deia ara, però les empreses també venen aquí i troben molt de talent, que això també és un win-win, no?
2: Molt, molt, molt. O sigui, aquí realment... I és un talent que és col·laboratiu, no? Per què? Perquè quan parles del projecte, és a dir, si ara mateix els assistents, no?, que hi ha aquí en aquest espai, estan parlant de projectes constantment, de reptes, de projectes. No es parla de marques, sinó és del projecte que estan desenvolupant. I això no passa a tot arreu, tampoc. Perquè hi ha un esperit, hi ha una missió d'aconseguir que aquell repte, de veritat, se solventi. I per solventar reptes necessites tindre molts col·laboradors. Col·laboradors que elegeixes, que intentes que siguin els millors, però que has de fer un equip transversal i molt multidisciplinar. I això està passant a la Barcelona New Economy Week.
1: I què necessita una empresa emergent per passar de tenir una bona idea a convertir-la en una empresa viable i un projecte sòlid?
2: Molta paciència. I molta resiliència. Realment, al final, els fundadors i fundadores d'aquestes empreses són persones que han somiat amb una... que tenen una idea, que l'han somiat i que no l'han deixat de somiar mai per fer-la realitat. I, evidentment, és un camí molt llarg, moltes vegades molt difícil, però que se n'acaben sortint justament de la passió que tenen i de la convicció, no?
0: I molta feina, també, perquè Picasso deia que intentava que les muses agafessin treballant, no? És a dir, les muses no venen del cel i t'inspiren. I el que estem veient és, com diu la directora, la Blanca, el que estem veient és bones idees, entusiasme, resiliència, treball, però sobretot un propòsit, no? De dir, bueno, nosaltres volem crear alguna cosa a partir d'aquesta idea, volem crear alguna cosa útil per la societat i que a més ens permeti doncs, crear llocs de treball i que ens permeti viure, no? Doncs, bueno, doncs això és el que estem veient amb les startups, amb els premis que vam donar, tot això, i ens fa ser optimistes respecte al present però també respecte al futur.
3: Clar, la transformació digital pot generar moltes oportunitats, però a vegades també pot generar desigualtat.

0: Com ho podem evitar, això? Si és que es pot evitar d'alguna manera.
1: Bé, el que es tracta és que justament aquestes desigualtats des del sector públic, però també des del sector privat, amb aquest propòsit, amb aquest mantenir, diguem-ne, aquests objectius de desenvolupament sostenible, que ara doncs, no surten tant en primera fila, però que són molt importants, un dels temes és justament lluitar contra les desigualtats, intentar que tothom tingui accés a aquestes tecnologies, intentar que tothom tingui accés a la formació que permet accedir a aquests nous llocs de treball. I per tant estem també treballant molt amb el sector educatiu, tenim un programa que ens fa molta il·lusió que es diu The Field de Zona Franca Power, que nens i nenes d'entre 10 i 14 anys venen a visitar empreses, estan a l'escola, venen a visitar empreses per despertar vocacions d'aquesta nova economia, d'aquestes noves competències professionals que s'estan creant aquí cada dia més. I la bona notícia és que aquestes vocacions es desperten no només amb nens, sinó també i especialment amb nenes. Per tant, aquesta igualtat de gènere s'ha de treballar molt, s'ha de treballar des de petites, perquè jo no sé què passa, però sempre hi ha una certa, per determinats sectors, hi ha una certa mania de retallar sempre el primer els drets de les dones. No sé quin problema tenen, però sempre passa això. I aquí cada dia estem treballant perquè aquesta igualtat d'oportunitats de gènere no sigui un present, sinó que sigui un futur, i la igualtat d'oportunitats pel que fa a l'origen social, a l'origen, diguem-ne, geogràfic, etc., també sigui una realitat. Això aquí passa cada dia.
2: Tant entre les dones com els homes d'aquest món hi ha molt talent, i quan parlem de talent no sé què passa aquí, que sempre mirem de portes en fora, no? Ostres, és que els alemanys tecnològicament, ostres, és que els xinesos, però mai està de més reivindicar que aquí hi ha molt talent i l'Aviniu és un bon lloc on demostrar-ho. No?
3: De fet, en tenim moltes d'empreses alemanes que han decidit instal·lar-se al D-Factory per aconseguir talent d'Espanya. Doncs imagina't.
1: Mira. Jo anava a dir, tenim el millor talent, però jo no puc millorar el que ha dit la meva directora.
0: Perquè... crec que queda resumida tota l'entrevista.
2: Les frases que t'ho deixen avui, la Blanca.
1: No, però, sí, són titulars, jo.
0: Sí.
1: Però hi ha molt bon talent aquí, sí, local. Però el millor de tot és que el talent local es barreja amb aquest talent que ve de fora i que veu en Barcelona una oportunitat. Primer, els encanta Barcelona, aquesta és la realitat. I després els encanta perquè també els ofereix oportunitats per viure, per desenvolupar-se professionalment, per, des del punt de vista social, cultural també, tot això. Per tant, això ha nascut aquí i no és per casualitat. Ha nascut aquí perquè hi havia un terreny abonat perquè això es produeixi. Per tant, no només tenim un bon talent, sinó que també atraiem talent de molts altres llocs.
0: Doncs amb el seu permís jo em quedo amb aquests tres conceptes, futur, talent i oportunitat, i queda tot una mica resumit. Pere Navarro, Blanca Soriguer, com sempre és un plaer compartir aquest espai amb vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.
3: Moltes gràcies.
0: Doncs seguim en aquest programa especial al Viniu, on estem veient molt de talent, Dèiem,
1: sí.
0: Deia la Blanca Soriguer, a l'escalèstric que tenim aquí al davant, ara l'aniràs
2: no,
0: a provar.
2: Encara no hi he anat, encara no hi he anat.
0: Té ganes d'anar a provar-ho.
2: Fa molts anys que no li apreto el mando aquell.
0: Sorprèn, perquè és una cosa de la nostra infància, sí. Estar aquí. Veiem molts robots humanoides que en parlaven també.
2: Hi ha un que fa cafès aquí al costat.
0: Aquí al costat. Ara aniràs a provar-ho tot. És que tens ganes de provar-ho tot, ara aniràs, no pateixis. Recordem el que us estem preguntant avui en aquest programa especial que estem fent des de l'Aviniu. Us estem preguntant quina empresa, quina emprenedoria us agradaria començar. Notes de vol 676-76-09-08. Potser després d'escoltar l'entrevista que hem fet amb Pere Navarro i amb Blanca Soriguer, la gent ha canviat d'idea. Ostres, doncs potser hauríem d'anar més cap a la intel·ligència artificial, cap a aquesta nova economia, les noves tecnologies.
2: És que és el futur, i el present.
0: És el futur i el present, sí. I m'ha agradat el que ha dit el Pere Navarro, que l'any que ve se centraran molt en l'educació i en aquest projecte que està fent el Consorci amb l'educació en nens de 10-14 anys, perquè
2: sempre
0: realment...
2: Sempre ens fan un avançament, Miriam.
0: Sempre, ens encanten aquests titulars que ens deixen. Però anava a dir que els nostres fills i filles... segurament treballaran en feines que encara no estan ni inventades i que potser ara estan naixent en aquesta Viniu en la que ens trobem, així que molt interessant tot plegat. Temps ara per al butlletí de la una, nosaltres tornem de seguida en aquest programa especial des de la Viniu, no us ho perdeu, fins ara.
4: És la una a mediodia en Canàries.

0: utilizar los neutrinos en lugar de la luz para estudiar la astronomía. Estas partículas llegan a la Tierra a través del polo sur, atraviesan el hielo y son detectadas por el observatorio IceCube. Los neutrinos funcionan como mensajeros, gracias a ellos se puede tener más información del espacio. Esta forma tiene una ventaja sobre hacerlo a través de la luz, y es que las nebulosas espaciales no los paran, por lo que esta información siempre llega a la Tierra, al contrario que la lumínica.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández. Cuando
2: juega. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Què tal? Molt bon dia. Passen 5 minuts al punt de l'una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
2: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
3: Nou programa, nova ciutat, la que comencem a construir avui, aquest dimarts, aquest 6 d'octubre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dimarts en què parlem de literatura, és el repte que tenim per endavant amb el Sant Miquel de les Lletres, un festival nascut a Lleida que es vol convertir en una de les grans cites de la literatura catalana. Des d'aquest dilluns, que ja va arrencar, i fins aquest cap de setmana omplirà la ciutat amb més d'una cinquantena d'activitats que, després de reunir 12.500 persones l'any passat, busca fer un salt qualitatiu i projectar-se també més enllà de Lleida. Avui ens preguntem com fem arribar els llibres a aquells que no els van a buscar. I per això, doncs, és el que s'ha traçat durant aquesta setmana amb les diverses activitats com poesia al carrer, narració oral a les escoles, als instituts, a les residències, amb música, amb cuina, totes unes propostes lligades pel fil conductor de la literatura que també surt dels seus espais habituals per a trobar nous lectors, amb els diàlegs que hi haurà totes les tardes a l'Institut d'Estudis i Lerdencs. En parlarem amb la directora del Festival del Sant Miquel de les Lletres, la Merche París, i aprofitarem també per preguntar-nos quin moment viu la literatura catalana vista des de fora de Barcelona. Després farem un salt de segles perquè arriba el temps de verema. Avui collir raïm i elaborar vi forma part del sector econòmic, d'un paisatge i també d'una cultura. Però com es feia la verema a l'edat mitjana? Quant vi es bevia? Quina importància tenia la vinya en l'economia i en la vida quotidiana en el sector agrícola? Obrirem aquesta finestra de la història amb en Jesús Brufal. I acabarem amb un producte que a les nostres comarques doncs, gairebé és patrimoni, el torró. Aquest cap de setmana Gramunt torna a convertir-se en protagonista amb la fira del torró i la xocolata a la pedra. En parlarem amb el nostre xef Gabriel Jové d'aquesta tradició, d'aquest producte i de com el torró també doncs, pot anar molt més enllà del Nadal, com ens demostrarà també amb el programa que s'està comentant ja d'aquest cap de setmana a Gramunt. Tot això és el que tenim avui a la ciutat, però abans donem un primer cop d'ull a la informació de serveis.
2: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
3: Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Lleida, temps inestable amb precipitacions. Durant aquesta tarda, tot el territori, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes de forma freqüent. Podran ser localment molt fortes, amb calamarsa i fortes ventades. Molta atenció especialment al Pirineu. Allà, avís taronja i perill important per precipitacions que podran ser localment persistents i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen lleugerament els termòmetres. Màxim més de 27 graus a Lleida i a Balaguer, 25 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 22 graus a Viella. Demà dimecres continuarà el cel molt ennuvolat i durant el dia s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes i persistents a la zona sud del Pirineu. Demà baixaran les temperatures. Màximes de 25 graus a Lleida i a Balaguer, 24 a Tàrrega, 23 graus a la Seu d'Urgell i 20 graus a Viella. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen 9 minuts del punt de l'una del migdia. Fem una petita pausa i ens hi posem amb la ciutat d'avui.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon,

0: carrer Francesc Macià 12 i a mueblesleacanga.com.
1: L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora.

0: Una cosa que ens agrada, eh? Comencem un festival i any rere any veiem com es va aclimatant també a la ciutat, als públics i a les activitats que aneu proposant.
1: Clar, la idea és aquesta, no? Vam començar amb una idea i a poc doncs, anem innovant o anem introduint activitats noves, també en funció del que veiem que el públic li pot interessar o propostes noves, sí.
0: Com es presenta aquesta setmana literària que tenim per endavant?
1: Doncs la veritat ha arrencat molt bé, el fet de que cada dia doncs, hi hagi activitats, la gent en té ganes i la veritat és que molt bé. També notem que cara al dissabte, per exemple, doncs, hi ha bastant interès de gent de fora de Lleida, per tant, la idea també és que, a part d'oferir Sant Miquel de les Lletres a la ciutadania, a la ciutat pròpiament, doncs dels voltants també, però també de fora de Lleida. I veiem que la gent ens pregunta què fareu i què deixeu de fer. I... Per tant, sí, hi ha moviment.
0: Clar, bé, això, després de la setmana a Barcelona...
1: Sí, que també hem estat.
0: Sí, que també ja heu tingut presència, que també heu vist una mica aquí com està l'ambient, i llavors arribem aquí a Lleida, que és una manera també... De descentralitzar, no? De buscar aquestes activitats que sí, que tenim aquí tots la setmana a Barcelona molt en ment i molt inici de curs també, i potser massa, i aquí també m'he reposat, perquè tenim els diàlegs, tenim aquestes propostes més de
1: nosaltres pensar. Exacte, aquesta edició concretament és una edició pausada en el sentit del, que és un diàleg, no? entre dos professionals de diferents temes que hem triat, dos o tres professionals, i per tant la idea és que sigui un lloc de reflexió, de debat, i que d'aquí es pugui generar altres coses, no? I ha sigut una mica aquesta la voluntat i també portar noms de primer nivell i això, que en generi un espai de debat i de reflexió i tot al voltant dels llibres i de la literatura.
0: Quins són els temes que sorgiran en aquests debats?
1: Mira, doncs ahir el dilluns vam fer La mort i els llibres, no? Que van venir el Pol Guasch i la Teresa Ibars. Hi ha gent que ens diu, comenceu intensets, eh? Doncs sí.
0: Per què no? Ens hi hem de posar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és un tema que afecta a tothom. I aleshores, bueno, La mort i els llibres. I també, com a novetat d'aquest any, de cada tema o debat que fem, generem un llistat de recomanacions bibliogràfiques. És a dir, que si algú ve a la xerrada i es queden més ganes de parlar del tema o de profundir en el tema, a la pàgina web d'Horitzons 2050 podrà trobar doncs, aquest llistat de recomanacions de prescripció literària que les fa servidora, que les faig jo. Llavors, el d'avui és el de Vida Lleidatana, que això es fa en col·laboració amb l'IEI, no? La revista que hi va haver doncs, a principis del segle XX, i reconèixer com Lleida en aquell moment tenia un pes cultural molt gros i també està bé saber d'on venim, no? Perquè la història de Vida Lleidatana crec que hi ha una generació que ningú que no se'ls ha explicat el que era, no? Per tant, una mica és com la mirada enrere, no? Què era Lleida, quin pes cultural tenia Lleida dintre del país i amb la voluntat de recuperar-ho una mica, no? Perquè abans quan has dit de descentralitzar, no? Sembla que solament tot passa a Barcelona, doncs la missió nostra, a part de que també som presents a Barcelona, perquè així també...
0: Sí, peu, reivindicant, no? També.
1: Clar. És a dir, que també ens movem, però que també que es moguin ells cap aquí, no? Perquè que sempre que diem que no hi ha la mateixa distància entre Lleida a Barcelona que Barcelona a Lleida, doncs això, no? I llavors, aquest seria el tema, no? La Lleida històrica culturalment parlant, no? El del dimecres és cap amb el món, és una pregunta molt genèrica, però veient com estem, hem agafat tres generacions, el Lluís Foix, el Lluís Caelles i el Modere la Cira Cusiner, és a dir, tres generacions diferents, no?, de periodistes, a veure com, quina és la seva mirada al Foix des de l'expertesa, el Caelles també des de l'expertesa, però encara amb un recorregut professional encara té anys,
0: val?
1: I la Cira Cusiner tot just comença, no?, molt jove, a veure, no? Llavors, el dijous, el dimecres al matí tenim a l'Espai Sunca una activitat així molt més, diríem, pràctica. Venen dues joves que han fet un llibre que es diu Ets català si no saps cuinar, o saps cuinar, no, Ets català si saps cuinar. Això és, recullen receptes catalanes tradicionals, però pràctiques, perquè són dues noies joves que es van trobar que no sabien fer els guisats de les padrines, llavors elles mateixes ho han recollit. Són unes noies que tenen molts seguidors, tant a TikTok com a Instagram. Llavors el que intentarem, que l'activitat de demà al matí, que es fa a l'Espai Sunca, doncs que arribi a tot el país a través doncs, de directes, de reels...
0: Clar, de xarxes, no?
1: De xarxes. Vull dir, és una activitat, a més, l'Espai Sunca és preciosíssim com per fer això.

0: Després del dijous saltem a, repetim, l'any passat ja van venir la Carlota Gurt i la Núria Cadenes, però l'any passat estaven dintre d'una taula rodona molt més àmplia, llavors ens vam quedar una mica amb el debat, no, que hi hagués un debat entre elles dues, no? Perquè són dues escriptores joves i dues escriptores que tenen una manera de fer molt diferent perquè coincideixen a l'hora de que són molt actives, no? Mm-hmm. I estan moderades per la Joana Soto, no? Que la sabe també la trajectòria com a editora, doncs crec que pot ser molt, molt interessant la conversa entre la Gurt i la Cadenes, perquè jo dic, l'any passat ens vam quedar més ganes de més, no? De que, i a més, partim amb la premissa, elles dues han guanyat a dos premis literaris bastant potents i posarem una mica sobre la taula el tema dels premis literaris, no? A veure què és el que aporten, no? I després el divendres el que fem serà convoquem a dos llibreters, bueno, una llibretera i dos editores independents, estan moderades per un llibreter, el Joan Roure, de La Irreductible, i el que ens interessa és, perquè ara, no sé, sembla que estan sortint llibreries independents per tot arreu, editorials independents, volem com marcar una mica què vol dir una editorial independent, una llibreria independent, i com a consumidors crec que és interessant saber-ho a l'hora de doncs això, anem a comprar aquí o consumim això, no? Que és on estem deixant els nostres diners, no?
1: Clar,
0: no?
1: De prendre decisions més conscients i amb responsabilitat.
0: Sí. I ho posem sobre la taula, perquè això, ara ja, no, som la llibreria més independent, allò més gran, independent més gran de Catalunya, coses d'aquestes, doncs no, a veure, què som, no? I també és molt interessant perquè són la Maria Sempere de les Hores, la Matilde de Godall i la Marta Ferrer de la Cinquetalla de Tremp. També m'ha interessat, ens vam interessar que si podia baixar algú, és a dir, encara més descentralitzat, és a dir, una llibreria a Tremp, no? Independent i que fa molt bona feina de prescripció lectora. Uh-huh. Això seria, doncs, durant els matins, que també ja ha arrencat, l'equip del Genet Blau s'està passejant per escoles, instituts i residències fent narració oral i, bueno, tenim de tot, des de primària, secundària, llavors en total en fem uns 15-16 sessions, moltíssimes, moltíssimes. I després el plat fort ve dissabte, bueno, fort, els altres també són forts, però fort al nivell de
1: ja, de que és un dia festiu i que potser la gent tindrà més facilitat, no? Sí. I a més parlem de tot el dia.
0: Per una banda hi ha el mercat del llibre, que ja comença divendres a la tarda, i és divendres i tot el dissabte, en què hi ha les llibreries editorials de la ciutat. I després, al matí, a l'Aula Magna, hi haurà l'emissió en directe d'un programa de la Sílvia Coppolo, que es diu Divan en Viu, al qual s'hi ha d'inscriure, si entreu a la pàgina Fundació 2050, és a dir, perquè l'aforament és limitat, uh-huh. I el que pretendrà la Sílvia Coppolo, ho dic perquè hem treballat el contingut juntes, per tant,
1: saps de què anirà.
0: Saps de què va, saps de què va. Anirà com fent entrevistes, però unes entrevistes una mica més així una mica més desenfadades, més de toques personals, però per fer un retrat general de gent de Lleida, no? Gent des del món de la cultura, passant per la ciència, passant per la pagesia, passant per l'art. Val? És una mica, doncs això, no? El retrat de la gent de Lleida, no? Sí, a més hem intentat també triar gent bastant diferent entre si, no? Perquè, bueno, perquè no tot estigui com a molt etiquetat, no? És a dir, és que des de Lleida són coses molt interessants, inclús també hem contactat amb algú de Lleida, però que viu a fora, però que té molt present Lleida. Bueno. I a la vegada hi haurà una matinal de narració oral, uh-huh. En què vindrà la Patricia McGill i també narradores del Genet Blau, que aniran explicant contes durant tot el matí. I a la tarda es fa, per una banda, a les 6, el lliurament del segon premi Rosa Fabregat, sí. Que és un premi que ja és la segona edició, que aquest any es dona, per una banda, la Maria Barbal i, per una altra banda, el Joan Sala, que és el fundador de l'editorial Coma Negra, no? El Joan Sala, la Maria Barbal també està molt contenta, però el Joan Sala especialment, perquè em deia, que bé que em doneu un premi, perquè en aquest país no, dintre del mateix sector és difícil el reconeixement, dintre del mateix sector, estava molt content. I després ja, com a cloenda, al Cafè del Teatre, tindrem un espectacle poètic, la poesia musicada de la Maria Mercè Marçal, que es diu L'arbre de l'alliberament, que ho fa amb la música de David Prades, la Nú Miret i la Maria Altadill. I aquí també hem convocat que la gent que participi a clubs de lectura de la ciutat, uh-huh. Doncs que
1: són molts.
0: Que són molts. Sí. El meu somni és un dia fer una jornada plena de club de lectura, és a dir, unir a tothom, a veure si ho podem fer algun dia, per allò dedicar-hi tota una jornada, a veure si podem fer-ho, jo crec que sí. Però el que és el dissabte seria com una prèvia, no? Convidar
1: ja
0: la gent.
1: Fem un assaig.
0: Això, fem un assaig, no? I més que res perquè

0: Trobo interessant que saber que la persona que tens a la vora probablement també forma part d'un club de lectura, no? I trobo interessant aquest afegit, no? I això seria una mica... Bueno, m'he deixat allò de les cantonades poètiques.
1: Sí, ara t'anava a dir, que pels carrers també es respirarà això una mica.
0: Sí, sí, sí. El dijous i divendres a la tarda, a diferents punts de la ciutat, hi haurà punts on això ens diu cantonada poètica, perquè hi haurà poetes recitant i tothom qui vulgui, desitgi, escrigui, llegeixi, i poesia, pugui agafar el micro i pugui recitar una poesia. Tot just avui hem publicat, ahir es va publicar els diferents punts, és a dir, serà un espai bastant autogestionat, però la idea també és que ens agradaria fer una radiografia general, és a dir, tindrem algú que anirà passant per tots i després doncs, farem un petit document, no?, visual, no?, veient a veure qui hi ha hagut poesia.
1: Mm-hmm. Clar, a més, per l'experiència que tens tu en el món de la cultura, de la literatura, sí, de la narració oral, tu saps molt bé què és el que passa quan treus la lectura del lloc habitual on la tenim tots en ment i contemplada.
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: La veritat és que són experiències que has d'estar una mica preparat a tot. A tot en el sentit que és bastant imprevisible què pot passar, no? Perquè igual dius una cantonada poètica i ve algú i t'explica, agafa el micro i t'explica la seva vida. Això també pot passar, eh? Llavors hem d'estar com una mica preparats a tot. Però la veritat és que hi ha convocats poetes de la ciutat i els anirem repartint i sí, jo crec que pot ser interessant. Mm-hmm. Sí.
1: Amb els centres educatius, en un moment ara en què si plans lectors, que si hem de reforçar la lectura, que si llibres obligatoris... Tu que has entrat a les aules, com tenim aquests joves i aquests adolescents quan els hi plantem un llibre al davant? Perquè és un tema que preocupa bastant.
0: Sí, és un tema i és un tema que donaria per un programa sencer. És un tema que preocupa, però jo crec que hi ha esperança. Jo a vegades penso que la imatge, que si els joves, no, disculpa, aquí qui tenim la culpa som els adults. Punt. És a dir, els joves recullen les decisions mal preses que han fet els adults. I, és a dir, no tant que els joves no llegeixin, però si durant X anys s'ha apostat més per pantalla, s'ha apostat més per baixar PDF, s'ha apostat més o no s'ha apostat per biblioteques escolars, què vols recollir ara, no? A mi aquestes notícies que a vegades van molt focalitzar, no, els joves no llegeixen, t'has de preguntar per què no llegeixen, no? Això no va llegir a Sant Miquel de les Lletres, però estic concretament en un institut, estic fent unes sessions de dinamització lectora amb joves de quart d'ESO que no llegeixen o que llegeixen molt poc i realment està sent espectacular perquè l'objectiu que tenim és muntar la biblioteca, llavors l'estem muntant, no? I estan sortint idees espectaculars. Llavors, jo crec que hi ha esperança, però també, no tot és culpa dels joves, sinó hi ha docents que també, hi ha docents, i em sap greu, però hi ha docents que tampoc estan amb la labor de la lectura, no? Docents o adults, així.
1: Sí,
0: llavors,
1: en general.
0: I els recursos, no? El tema de recursos, no? Hi ha molts centres que les biblioteques escolars o no n'hi havia o van desaparèixer en època de pandèmia i ja no s'han tornat a fer. Una sèrie de... jo crec que amb una mica de ganes se podria, no dius, ostres, no convertirem tota la població en una superlectora, però sí podria fer una miqueta de més, amb una mica més de ganes, no? Jo dic, durant tots aquests últims anys s'ha fet unes inversions enormes a nivell de pantalles i de programes, de llicències, de bla, bla, bla.
1: I ara moltes coses d'aquestes es volen tornar enrere.
0: I ara es tornen enrere, dius, en sèrio? Vull dir, clar, aquí hi ha hagut unes empreses que s'han enriquit molt, aquí tampoc se'n parla, però és així. Mm-hmm. Llavors, jo crec que hi ha esperança, jo crec que hi ha esperança. També sabent on estàs, és a dir, tampoc no pots pretendre, jo què sé, jo el grup que estic amb aquest institut, determinades lectures, és que ja no ni les plantejo perquè l'efecte seria pèndol, segur. Però jo crec que sí, que hi ha esperança. I després a les escoles, a el que és més infantil i primària, doncs també hi ha molta feina. Sí, moltíssima. A més, ara també ens estem trobant que, clar, les mestres estan en un moment professional molt dur, estan molt cansades, sí. Que si la vaga, que si no sé què, que si no fem activitats... Vull dir, l'ambient és crispadet. Per això penso que la lectura tot ho pot solucionar. Un bon conte, una bona història, te situem en un altre plànol.
1: Doncs contes i històries arribaran als centres, arribaran també les residències de gent gran, sí, durant aquesta, sí, setmana, amb totes aquestes activitats, amb aquests diàlegs, amb aquestes bibliografies, que si algú doncs es queda amb més ganes,

0: de saber sobre els temes tractats, doncs tindrà l'oportunitat també d'entrar a la web i de veure-ho, de consultar-ho. Mercè, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona setmana.
1: Vinga, gràcies.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant. Ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
4: Octubre és el mes de l'estalvi a Solglas. Prepara casa teva pel fred, canvia les teves finestres, oblida't del soroll i conserva la calor a la teva llar. Ton Cirera 2, 973 26 77 00 i a solglas.es. Qualitat que es nota, estalvi que se sent.
5: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. La finestra de la història.
0: Continuem endavant, ho fem ara durant aquests minuts per fer un petit recorregut històric. Parlem de la verema, parlem també de la cultura del vi, d'aquesta activitat agrícola doncs, molt lligada també al nostre territori, però que no ve d'ara, sinó que té una història molt més llarga i segurament també doncs, molt més complexa, no? amb llums i ombres que comentarem tot seguit amb en Jesús Brufal, és professor investigador del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal, Jesús? Molt bon dia.
6: Hola, Núria, bon dia.
0: A veure, avui tenim aquí la cultura vitivinícola en primera plana. Estem en aquesta època també de verema, però en l'època medieval i els segles posteriors, doncs el cultiu de la vinya també es feia, no? També es conservava vi, també es consumia, també es comercialitzava, no? Hi havia un dia a dia de la cultura del vi.
6: Efectivament. I de fet, crec que és aquesta col·laboració d'avui, aquest diàleg que tindrem avui, jo crec que és molt interessant perquè, donat que el territori en el qual vivim, aquest, el de l'oest de Catalunya, cada cop, any rere any, es reivindica pel seu conreu de la vinya, no? Per una denominació d'origen concreta, perquè van sortint vinyes grans i petites, no? Hi ha de tot, però jo crec que tot aquest relat que fan en general aquests cellers han de mirar molt bé quin és el passat, perquè si no, a vegades ens tirem un tret al peu. I mira, comencem amb un parell d'imatges que les comentarem, que venen de la seu vella, precisament, de dos capitells de la seu vella, que, dels no destruïts, per cert, perquè també pobre.
0: Això és un altre tema.
6: És un altre tema, però és que ja, és que els estic veient i dic, ui, com estan. aquests dos capitells, el que representen, l'escultura, és precisament la verema. I què hi veiem? Hi veiem uns pagesos amb uns moviments, que es veu perfectament, que estan treballant a la vinya, i que hi ha la imatge del raïm, no? El raïm com es va collint del cep, i aquest raïm, d'acord, com es fa l'acció, d'acord, es veuen alguns aplanats, d'altres aginollats, o sigui, la posició aquesta, que és molt semblant a l'avui, per tant, ens està dient de la mida d'aquests ceps, i que es posava en una mena de cistelles, una mena de cistelles. No sé si també a nombrar-les portadores, com s'ha reconegut més cap aquí, en els temps més contemporanis.
0: Actual, sí.
6: Però, si més no, diguem que la pràctica és aquesta. I això també no deixa ser interessant, perquè veure la posició d'aquests pagesos, el que fa és que ens ubique a ceps i no a parres, que no és el mateix. El conreu de la parra, que és més aviat... Hi ha un moment que es conrea, però també és més silvestrada, i en canvi el cep és un conreu ja més sistemàtic i de caràcter més agrari, és a dir, la intervenció de l'humà. Per tant, comencem amb aquesta imatge de proximitat, si m'ho permeteu que ho digui així, amb la seu vella, en el qual, per això, és una imatge, són escultures del segle XIII, es fa, diguem, tota una, diguem, una representativitat d'aquest conreu, i això no deixa de ser menor que a la catedral principal ho tinguem. I és que això ens porta a que algú pot dir, ostres, a partir del segle XIII aquí teníem conreu de la vinya. No, no, sí. No va per aquí la cosa, el conreu de la vinya ve de molt enrere en el temps, molt enrere en el temps, i això ens ve des d'Orient. De fet, els primers llocs identificats ens anem molt lluny, a la zona d'Armènia, o sigui, ens anem molt lluny a l'extrem cultural de la civilització occidental, ja molt cap allà, 6.100 anys enrere ens anem, i aquí, al territori català, en el qual també ens podem incloure nosaltres, ens n'anem, que es detecta el conreu de la vinya sobre els 2.700 abans de Crist. Un conreu de la vinya que ve del món antic i que va passant, fins a arribar als temps presents. Bueno, algú preguntarà, i per què? Bueno, bàsicament perquè el conreu de la vinya és un conreu que s'adapta perfectament al context climàtic i meteorològic del Mediterrani. Amb alts i baixos, que ha tingut al llarg de la història, perquè estem parlant de molts milers d'anys,
0: sí.
6: Però al cap i la fi estem parlant que és un conreu molt propi d'aquesta franja molt gran, molt ampla, tant al nord com al sud del Mediterrani, que va, és perfecte. Però no només això, sinó que també el que s'entrau, que aquesta és la clau al final, no? Que és el consum. Si només la planta sobreviu, sinó també aquell raïmet que se'n fa. No? I només per esmentar breument, perquè crec que també és interessant, clar, el vi al llarg de la història, i més concretament de l'època medieval cap aquí, s'ha begut de formes diferents. O sigui, tota aquesta verema que es fa, tot aquest ritual que es fa ara entre setembre, octubre, depèn de la varietat també, setmana amunt, setmana avall, tot això, aquesta, diguem, mobilització social de la pagesia, a tots els vilatges i pobles que hi havia i s'hi ha d'haver, això sense cap mena de dubte, d'acord? Que era també per això, és l'enganxar de ple amb el cicle agrari, que a més molt a prop ens ve la sembra ja. Clar, tot això era també perquè al final sortia d'allí una beguda que era molt interessant, i no és una beguda, diguem, com ho podria dir ara, la beguda, sí, un vi, no? Allò que surt és bo, sinó que aquesta gent, aquest passat, aquestes ciutats pretèrites, el que fan és experimentar amb aquest vi. Hi ha formes diferents de vi. Us els esmento perquè això ho veiem al llarg de la història. El més habitual és el vi amb aigua, mesclat amb aigua, per baixar-li la graduació. Un altre que és molt conegut i segurament que et sonarà, que és el famós vi piment barrejat amb pebre,
0: sí.
6: Que és molt propi de l'època medieval. Això es veu molt amb aquests sopars medievals que es fan per aquí i per allà, però també els receptaris més, diguem, reconeguts de la baixa edat mitjana catalana, d'acord? I a més això és molt conegut aquí perquè s'especula, jo dic, s'hipotitza, que pot venir d'aquest territori català o també de la cara nord dels Pirineus, aquesta Occitània tan desitjada de l'edat mitjana. No? Hi ha l'aiguardent, i després també va sortir una cosa noveta, que és el cava, d'acord? O formes més dolces d'elaboració del vi, com el muscat o la malvasia. Que tot això és per beure, però també sobretot per usar en la cuina. I això ens anem a la baixa de mitjana, època moderna, cap aquí, d'acord? Clar, això, tot això és, torno a dir, és molt interessant perquè no és una cosa, aquestes mescles no són una cosa pròpia d'aquí, sinó que també doncs, hi ha la influència de la península itàlica, la zona grega, o sigui, no estem pas aïllats de tot això. I a partir d'aquí veiem com comença a sobresortir una gamma de vi blancs i dolços al llarg d'aquest temps. Fixeu-vos que me'n vaig molt lluny. I que us sonaran, per exemple, comença a néixer una cosa que es diu el moscatell, la malvasia, el vin grec i la vernatxa. Quedeu-vos amb aquest nom perquè ben aviat veurem un nom que nosaltres al català el tenim.
0: I està molt utilitzat també.
6: També està molt utilitzat, no? Clar, tot això, i des de la final de la mitjana cap aquí, el que es comença a veure a la documentació, i és entrant molt més al territori català, i també aquí entrem la part aquesta de l'Oest de Catalunya, la part lleidatana, és que anem veient avui com van començar a consolidar-se tipus nous de ceps i de produccions de vi. I això ens dona peu a varietats com el Montonac, que després serà la Parellada, la Carinyena, el Monastrell, el Xarel·lo, la Garnatxa Negra, d'acord? Que és una variant de la famosa Vernatxa, que diem abans, i finalment el Trobat. Val?
1: Molt bé.

0: Bé, fixeu-vos que hem anat veient això des d'una representativitat a la catedral, a la nostra catedral, la principal, la Salvella, que diem avui en dia, d'acord? Hem anat a veure una mica d'on venia tot això, hem anat veient molt breument per aquesta societat s'involucre, com va tot això, i després aquests tipus de begudes i com es van transformant i quines veritats en van sortint fins als temps més contemporanis. Evidentment, a partir del XIX tot això canvia i surten aquests famosos ceps i raïms francesos que encara els tenim avui super, super estesos a tot el territori, que són super productius, a més a més. Bueno, però ara algú dirà, carai, si hem dit que a Lleida a partir del XIII tenim això, però, claro, nosaltres, anterior a això, aquí hi havia la cultura islàmica, i clar, l'islam no deixa consumir pas el vi. I aquí deixeu-me fer un breu apunt i m'estendré una mica més. I aquí és interessant això fer una reflexió, perquè va molt lligat al que diem, la pràctica de tot el que implica el cicle agrari del vi. I aquí em referiré a un xicot que ha estudiat bastant això, que es diu Adai Hernández, Adai Hernández, de la Complutense de Madrid. I clar, aquest diu coses molt interessants, però fixeu-vos que començarem amb una cosa, amb una cita del Corà, de la traducció de Julio Cortés. I diu, te pregunten acerca del vino y del maisir, que es el juego de azar. Di, ambos encierran pecado grave y ventajas para los hombres, pero su pecado es mayor que su utilidad. No? Clar, no deixa de ser una ambivalència amb la pràctica, amb el consum del vi. No queda del tot clar què passa amb tot això. De fet, hi ha una miniatura que es diu miniatura del Makamat de Al-Hariri, que es troba a la Biblioteca Nacional de França, en la que es veu quatre homes que estan consumint vi. I es veu perfectament perquè porten vi, copes amb un color de vi, i un veu directament de la botella. Aleshores, el consum de vi és ben extès. I és que una cosa molt interessant és que s'està veient com al territori andalusí el conreu del vi no s'interromp després de la conquesta de 711 i a la zona lleidatana 713-714, ans al contrari. La cultura del vi està molt arrelada i recordem que en aquests territoris no només hi arriba gent migrant d'Aràbia o del nord d'Àfrica, sinó que són, evidentment, són musulmans, sinó que és que bona part de la població autòctona es queda. Alguns conserven, si nosaltres mirem així, la seva espiritualitat, però d'altres es converteixen. Però, cap i a la fi, la tradició cultural, i en aquest sentit la de la vinya, no s'interromp. Tampoc diguem que s'intensifique, perquè tinguent en compte alguns dels preceptes del Corà, hi ha moments en què hi ha interrupcions en la producció del vi. De fet, amb el califa de Còrdoba, Al-Hakam II, sobre el 900 llarg, que no recordo la data exacta, es fa una proclama molt grossa, que diu s'han d'arrencar totes les vinyes de l'Àndalus. No, evidentment això no es fa, perquè hi havia una contestació social molt gran. Per què? Perquè la beguda del vi i la producció del vi era tan interessant i tan bona pels tributs que cobrava l'Estat, l'Estat islàmic, com també perquè la gent, coi, el vi era molt interessant.
1: Clar, consumia, clar.
0: Molt interessant. I clar, és tan interessant que es coneix molt bé que la zona aquesta de l'actual Andalusia, l'Almeria, de Màlaga, allí es produïen un tipus de vins molt dolços que es consideren els precedents de l'actual Xerès.
1: Uh-huh.
0: I clar, un vi dolç, fresquet, bé, tots sabem que entra prou bé amb un consum sempre responsable.
1: Moderat, sí.
0: Òbviament. Per tant, la humanitat, per molt que li fiquis un filtre religiós a davant, quan una cosa la sap reconèixer i és bona i pot ajudar a ser una mica transgressora, la humanitat ho acostuma a consumir. La nostra espècie és així. I fixa't que hi ha altres passatges del Corà que són superinteressants, com el que és aquest que et diré ara, no? Diu, la imagen del jardín prometido a quienes temen a l'Adi. Habrá en él arroyos de agua incorruptible. Bueno, arroyos de leche de gusto inalterable. Perfecte. Arroyos de vino. Delicia de los bebedores. Arroyos de depurada miel. I continua, no? Sempre estem parlant de la mateixa traducció de Julio Cortés. És a dir, que mentre que es qüestione el consum de vi a la terra, al més enllà, com a, diguem, beguda exitosa, si m'ho permeteu així, és molt acceptada. D'acord? Si això, allò es garanteix després. Clar, al final, què els preocupa diguem, els més ortodoxos de l'islam, sobretot aquí a l'Andalusa? Es preocupa sobretot és el comportament, és l'excés de vi. L'excés de vi que pot ajudar a ser transgressor, d'acord? I a part del control, a no seguir l'ètica i la moral dictaminada pel profeta. Aquest és el tema al final, d'acord? Aquest és el tema. Clar, i seguim dient coses sobre això d'aquest context andalusí i el vi, d'acord? I tot el cicle agrari del vi. I és que els omeies, ells són maliquís, el sistema jurídic que porten a darrere és el maliquita. I el maliquita, no, tot i que és bastant rigorós, no fa cap gran objecció contra el vi. I de fet, aquests, els omeies, són un dels promotors també del conreu de la vinya, arreu dels territoris dels antics califats i concretament el de Còrdoba a la península ibèrica. Per tant, no és estrany això. De fet, hi ha un altre passatge molt interessant, i amb això anirem acabant, que és, ens ubiquem al segle VIII, a Còrdoba concretament,
1: sí.
0: I és que tenim un passatge en el qual un cristià ha begut, si va borratxo, i, clar, blasfeme, com que va begut, doncs se deixa anar, i ha begut de vi. I aleshores diu, fa una blasfema, que és que diu que Mahomet no és l'últim profeta, sinó que pues, Jesús de Nazaret, etc. No? I clar, evidentment els altres, pues, això no és intolerable, i qui una blasfèmia en aquella època volia dir mort, no? Pena de mort. Evidentment, diuen, no el matem perquè va borratxo. Aleshores, només el castiguem una mica, però no cal matar-lo. Però aquest demana ser mort. Sí, és el tema d'una altra cosa. Sí, és un dels primers dels passatges dels màrtirs de Còrdoba. Ell demana morir, perquè sí, vol morir per la causa, defensant que ni borratxo ni no borratxo, si allò que diuen els borratxos diu una veritat sempre,
1: sí, no?
0: Vull dir, surten tots els tòpics, ell ho diu a consciència i a més l'alcohol l'ajuda a deixar-se anar i vol morir i així és. No? És un dels primers d'això, un dels primers màrtirs de Còrdoba, que això hi ha molta literatura al respecte. I per anar acabant, evidentment, el consum de vi a l'Andalús és generalitzat, sobretot es fan tastos de vins, degustacions de vins dintre de les elites, sempre sense passar-se, perquè està mal vist anar borratxo, però també les classes més populars, també els grups socials més populars, millor dit, també en consumissin. De fet, la producció de vinya arreu del territori, i aquí també podem parlar de nosaltres, no s'interromp, torno a dir, des del 8 en endavant. De fet, quan arriben els altres, a partir de l'11 o del 12, el que es troben són vinyes, i això ho veiem a la documentació que trobem a l'arxiu capitular de Lleida, a la documentació del temple de Gardeny, i així podem anar seguint amb la resta, els santjoanistes d'Alguaire, i veiem això, que just després de la conquesta hi ha vinyes.
1: Ostres, sí.
0: La vinya no puja tan ràpid, el cep, o sigui, requereix el seu temps.
1: Sí, sí.
0: I a més amb les tècniques d'aquella època, doncs bueno, això ho tenim, i per tant ens està dient que això, que el cicle agrari del conreu i la verema i tot el demés, no s'interromp i continua endavant.
1: Doncs vinga, aquest viatge al conreu de la vinya, que ja ho veiem, no només amb l'economia, amb l'alimentació, amb el comerç, sinó també amb la sociabilitat, doncs el paper important que ha tingut sempre. Jesús, com sempre, moltíssimes gràcies per aquestes petites classes que ens fas i fins a la propera, que vagi molt bé.
0: Fins aviat.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Este otoño Huesca sabe más dulce que nunca. Del 16 al 18 de octubre, la Plaza López Ayué se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
3: És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: La ciutat, a Onda Cero Lleida. L'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora. Cuina i gastronomia.
1: Doncs vinga, anem entrant en aquests darrers minuts el programa de la ciutat d'avui d'aquest dimarts amb el nostre xef de capçalera, Gabriel Jové. Què tal?
4: Hola, Núria. Bon dia, bona tarda.
1: Bon dia, bona tarda. Bon dimarts, aquest primer dimarts d'octubre.
4: Primer dimarts d'octubre.
1: I amb aires de tardor totals i fins i tot nadalencs, eh, diria.
4: Sí, perquè estem a les portes de la Fira del Torró, de Gramunt, i de Xocolata a la Pedra, que jo penso que és una de les grans fires que tenim al territori, al nostre país. És super interessant anar-hi, jo no, si puc no me la perdo, no només per anar a comprar torrons, que també,
1: que també,
4: que també, que bueno, jo m'espero una mica a comprar-los, perquè si no sembla que ja, de fet ahir...
1: Que si no ja els estàs començant a donar sortida abans d'hora, no?
4: Ahir al supermercat, que no han arribat els rovellons, ni els bolets, ni han arribat les castanyes encara, ja hi havia coses de Nadal, me vaig quedar una mica pal plantat, t'ho dic en sèrie, ahir
1: són
4: a tarda...
1: Són coses de la desestacionalització, o sigui, és que aquest és l'objectiu, no?
4: Mare de Déu, vull dir, me vaig quedar, vull dir, dic, a més vaig anar a la verdureria a la tarda a comprar, i dic, no tenim rovellons ni cap bolet d'aquí de la zona.
1: Diu, no, d'esperar que plogui una mica més.
4: I castanyes, no? Diuen que estan arribant aquestes castanyes que són europees, que no són tan, tan fines com les d'aquí de la zona de Girona i les de Galícia, i no n'he comprat encara. Dic, coi, dic, pues, dic, si aquest vinc del supermercat i hi havia xocolatines i coses de Nadal, ja, com...
1: Bueno, torrons de castanya, ja, mirem fent aquí la invenció.
4: En fi, enguany, el xulo d'aquesta fira és que hi ha 3 dies,
1: sí,
4: ja ho sé que tots esteu fent comptes per marxar 3 dies fora del món mundial, i enguany la fira també dura els 3 dies, és a dir, dura dissabte, diumenge i dilluns.
1: Per tant,
4: que normalment sabeu que és de cap de setmana, que només sempre és el segon cap de setmana d'octubre, sempre es celebra la Fira del Torró, a Gramunt, doncs enguany tenim 3 dies de fira, pare. Així que, moltíssimes coses en aquesta 37a Fira del Torró i de Xocolata a la Pedra, perquè aquest any, doncs, us deia, dic, hi ha 3 dies de fira sense, per tant tenim moltíssimes coses, intentarem desgranar una mica així ràpid les cosetes que podíem atendre, no? Perquè jo penso que serà interessant, a part, evidentment, de trobar el Torró de Gramunt IGP, que ja sabeu aquesta indicació geogràfica protegida, que és aquest torró que és verle dents, no? Molta gent se queda amb el tros de torró a la boca. A mi és dels torrons que més m'agraden, us ho reconec. Vull dir, aquesta guirlatxa amb aquesta avellana, ametlla, me flipa, i el pa d'àngel. Al final és una glotoneria d'aquestes, bueno, no apta per a diabètics i no apta per a dietes hipocalòriques, però bueno, escolta, la felicitat també a vegades s'ha de compartir en aquest sentit. Doncs a part d'això, no? A part que hi ha aquesta, doncs, aquest exponent de que totes les cases torronaires de Gramunt, que són unes quantes que tots coneixeu, molt famoses algunes, que les pots trobar arreu d'Europa, per exemple, inclús més enllà del continent europeu.
1: Sí, sí. Centres propis.
4: Exactament. Trobarem xocolata, vins, formatges, olis, productes artesans, demostracions culinàries, tastos, activitats infantils, que també és una fira molt infantil, vull dir que també val la pena pujar-hi amb els nens de la casa, música també en directe, bueno, moltíssimes coses, perquè al final és com una festa major per al poble de Gramunt, que a més és un poble que últimament té una mica com de reviscola a nivell gastronòmic, perquè hi ha un talent local, que és el Sergi Arizeta, que està, doncs, ha creat una bocateria, vale? Un lloc, una focateria, en diuen ells, que val molt la pena visitar-la, que és de dijous a diumenge, podeu menjar entrepans molt interessants i que només podeu menjar a Gramunt, anant allí, no?
1: Però això és una altra cosa. També participarà a la fira amb la programació que hi ha prevista.
4: És un dels caps de cartell de la fira, com no, al final és un jove talent.
1: Està jugant a casa.
4: Evidentment és un jove talent de la ciutat de Gramunt, ell viu a Gramunt, ell està fent molt per la ciutat de Gramunt i per tant jo penso que li recompensen amb això. Hi haurà unes 130 parades, vale, al pavelló dels torronaires, i doncs el que haurem de fer, per exemple, interessant, el dissabte, vale, hi ha una activitat que es diu Tres Plats amb Torró, i que té la, si sou una mica fans de Masterchef, doncs hi haurà els 3 jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, en Jordi Cruz i la noia nova, que no me'n recordo mai com se diu, la Marta, sí, Delicious Marta,
1: això,
4: sí.
1: No
4: segueixo ara Masterchef, sí. Ara sí que ho seguia, ara fa molt temps que ja no ho segueixo, però sé que hi ha aquesta noia que és una gran creadora de continguts o, diguem-ne, instagramer, que té més d'un milió de seguidors, aquesta noia, i fa, doncs, bueno, els 3 jurats faran una recepta, cadascun amb torró, i ho faran des del vessant salada, d'acord? Mm-hmm. Aquesta no? Ens costa trencar la barrera del dolç, no? Quan pensem en un torró és com acabar un àpat menjant torró, o agafar una preseta de torró a la tarda amb el cafè.
1: Sí, com un snack.

0: snack, no?
1: Sí, i dolç, no? Doncs el torró es pot incorporar a la cuina salada i ells faran tres receptes, per això se'n diu cuina de tres plats amb el torró. Després també tenim interessant l'Ale Ribas, que és una crack, si no la coneixeu, us recomano que hi aneu, és la postrera del Rocambolesc i del celler de Can Roca, vale? Del germà Roca, o sigui, és la mà dreta ara mateix de Jordi Roca, vale? Que és el, ja sabeu que és el cap de postres del celler de Can Roca, dels tres germans Roca, i farà un show cooking sobre cuina amb postres de torró, d'acord? També tenim, hi haurà l'Adri Cortuño, vale? Que és un crack també cuiner de l'Atelier de Barcelona, vale? Que és un restaurant molt interessant que hi ha a la ciutat comtal, amb una proposta que només despertarà ja curiositat amb el nom, perquè em diu fumat de xocolata. Bueno, a veure què treballarà, entenc que farà fumats. Combinarà la xocolata doncs també amb aquesta vessant salada, no? Perquè al final la xocolata queda molt bé amb espècies, queda molt bé amb fruits secs, queda molt bé amb fumats, vale? Vaig provar un aperitiu fa molt temps amb una boda que era un salmó fumat amb xocolata, vale? I estava molt interessant, me va agradar molt la proposta. Després tenim el tercer campionat nacional del torró creatiu Mestre Àngel Velasco, que està impulsat per Torrós Vicenç, vale? Evidentment és un concurs i per tant hi haurà doncs, aquest concurs que intenta és exportar i renovar e innovar el concepte del torró, perquè al final estem davant d'unes postres que ja hem explicat aquí cada any que parlem de la Fira del Torró, que és una de les postres més antigues que es fan a nivell cultural i de civilització, vale? Aquest joc de el sucre, la mel amb fruits secs és de les primeres elaboracions que es devien fer a les cultures on hi ha aquests fruits secs, on hi ha aquesta mel, on hi ha aquest sucre, i per tant, doncs, ja, al final ja sabeu que el torró és d'un origen cultural de la civilització musulmana, d'acord? I evidentment, doncs, aquí queda el pòsit per aquests 700 anys de la cultura musulmana al nostre territori. Per tant, tindreu aquest concurs, que serà interessant de veure, perquè se faran receptes i coneixerem, doncs, quines propostes creen els concursants i se donarà doncs se donaran aquests premis, d'acord? El diumenge tenim també una programació més local, més autòctona, amb la Raïs Esteve, vale? Que és una creadora de contingut català, en aquest cas de gastronomia. Ara forma part del projecte Cuines a TV3. I també no m'agrada posar aquesta píldora aquí de corazón, però bueno, la realitat és la que és. Ella és companya, parella de vida, etcètera, del Arnau París, guanyador de Masterchef, català, que ja fa molt temps que està vinculat a projectes de gastronomia i que aquesta temporada doncs, presentarà
0: el joc de cartes
1: després de que hagi seguit el testimoni en Marc Ribas. No? Doncs bé, la Raïs Esteve, que és una noia que també em cau molt bé, és una noia molt maca i penso que farà un bon show cooking, doncs porta una proposta que es diu Torró i xocolata de l'alta cuina a la cuina pim-pam. Ja sabeu que té aquesta secció a la cuines, que amb tres coses, amb tres moments i amb tres passos,
0: te soluciona
1: el dia.
0: El que ens agrada a tots.
1: Exacte, que estarà interessant. Després també hi haurà l'agermanament entre la D.O.P. Oli de les Garrigues i la IGP Torró de Gramunt, amb una demostració gastronòmica de l'Àngel Esteve, vale? Que és el jove talent que tenim aquí a la nostra ciutat, a Lleida, del restaurant Sisè, doncs ha treballat amb aquestes dues potents marques d'aliments del nostre territori, l'oli d'oliva i els torrons de Gramunt, doncs ens farà una demostració i un agermanament entre l'oli, no?, i el torró. Després també amb xocolata i vi, recordeu, tenim l'espai de xocolata i vi, vale? En aquest cas, en el qual hi haurà, evidentment, com a 40è aniversari de la Deu Costes del Segre, doncs hi haurà una col·laboració entre aquestes. I dissabte hi haurà l'Ivan Pasqual, que també és un dels joves talents, bueno, ja no tot jove, que ja té la nostra edat.
0: Ja té una trajectòria, també.
1: Té una trajectòria molt sòlida a nivell de pastisseria, és un gran concursant de concursos internacionals de xocolata, gran mestre pastisser, i l'Ivan Pasqual, vale, el que farà és participar en aquesta show cooking. Després tornem al dilluns, que seria el dia de clausura de la fira, en el qual doncs, hi haurà bastant protagonisme per a la cuina local, per al projecte aquest de la Diputació de Lleida, que crec que és interessant, que és Gust de Lleida, vale? Amb la qual han batejat una aula que es dirà Aula Gust de Lleida, i hi haurà en Francesc Palà, que és de

0: el xalet de Pons, que presentarà Arrels, creativitat i producte. També serà el xef de la nostra ciutat, Gonzalo Ferreruela, que a més farà un plat que vam treballar junts i que vam crear junts, això us ho puc dir perquè...
1: Ho saps de primera mà.
0: No diré quin plat és, perquè ho vegueu el dissabte, el dilluns, vale? Que és molt interessant. És un gran, una de les grans creacions que vam fer i que, de fet, l'altre dia discutíem amb el Gonzalo perquè em va demanar permís per poder fer aquesta... aquest show cooking de la fira, que vaig dir, per favor, dic, no m'has demanat permís perquè això ho va fer el teu restaurant, la base de la idea va ser meua, però la que la va desenvolupar ets tu, per tant, és més que teua, i vam estar discutint i debatent perquè el plat que presentarà, mesos després, un restaurant molt reconegut amb tres estrelles del nostre territori, que és el celler Can Roca, va presentar a l'Instagram un plat pràcticament
1: que
0: igual.
1: Recordava...
0: Pràcticament igual que havíem creat nosaltres. Vale? No estem dient, ni vull que pretengui...
1: No insinuem res.
0: De que el German Rock ens hagin pogut copiar, vale? Però...
1: Però bueno, coses que passen.
0: Tot i així,
1: no?
0: Pues sí, ho veureu el dilluns si aneu i veureu a Gonzalo, d'acord? I finalment, com que us deia, el Sergi Aritzeta, amb el truc, vale, que treballarà a la cuina del territori amb torró i xocolata a la pedra. Així que... Fira de tope, vale? Fira de tope, i com que tenim 3 dies per estar a casa, perquè a més farà una mica de mal temps, farà temps de tardor, que començarà a petir estar a casa, doncs recomano als seriòfils, als que teniu ganes d'estar una mica amb pel·li i manta, doncs substituir la pel·li per una sèrie, i us la recomano. Primera, A, perquè és història de del nostre país, i dos, perquè té aquest punt de, una mica, li han fet una novel·la, li han fet una mica de culebrot,
1: ja,
0: no?
1: Ja,
0: una mica de
1: ficció,
0: una ficció que està molt bé, que es diu Gènesi, està a la plataforma 3CAT, de la Televisió Catalunya, de Catalunya, ja ho sabeu, és la història del Bulli, de com Fran Adrià, vale? Més que de Fran Adrià, és com una història del Bulli en si, està molt ben feta, és molt real, està gravada amb totes les coses, surten plats mítics que s'han reproduït per l'ocasió a la sèrie, de com se van crear, de com se van pensar, de com se van idear, de com s'entén molt bé com és, què suposa Fran Adrià, i a vegades que ens en fotem, no? Perquè té aquest perfil tant de meme, no? tant de riure, sempre comèdia, no? Per la seva forma de parlar, que no se l'entén gaire i tal, però Fran Adrià, tot i semblar una persona d'orígens molt humils i amb, no? amb molt poca cultura, és una passada. Realment jo sempre us he dit que és una persona interessantíssima, vull dir, per entrevistar-la, per conèixer-la, per llegir-la, per escoltar-la quan parla, i es veu això molt bé a la sèrie, que es diu Gènesi, torno a repetir, i després doncs, hi ha aquesta trajectòria, no?, de com el Bulli passa a ser un restaurant que ja tenia una estrella al seu moment, als 80,
1: sí,
0: a convertir-se, doncs, evidentment, en el far de la gastronomia del segle XXI. Ja sabeu que portades a tota la premsa del món, millor cuiner del món durant 5 anys consecutius, millor restaurant del món durant 5 anys consecutius pel Bulli, fins que va tancar, no? Ara queden 2 capítols, se'n van estrenar 4 ja, perquè és cada dilluns, però a la plataforma els podeu anar veient. Per tant, tenim un pla molt xulo de cap de setmana, de sortida cap a Gramont i peli tarda de sèries amb Gènesi.
1: Torró, xocolata i sèrie, m'encanta. Doncs vinga, ho deixem aquí. La setmana que ve, que ja haurà passat la fira i que ja ens haurem posat al dia d'aquests 4 primers, 5, perquè si dius que surt dilluns, doncs ja avançarem feina. En seguim comentant.
0: Molt bé, Núria, adeu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Doncs arribem a les 2 de la tarda, continua la informació, continua l'actualitat a Onda Cero amb Notícies Mediodia. Tornem demà, que acabeu de passar un bon dimarts.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos a dudar hoy, con permiso de los sindicatos, de la oportunidad de convocar una huelga general en precampaña electoral que enmienda a la oposición y no al gobierno que la respalda. Dicen que no ha sido al calor de las urnas y no dicen por qué no, entonces... años. Dudamos hoy, con permiso de Isabel Díaz Ayuso y de Santiago Abascal, del buen juicio de poner en cuestión la limpieza del voto por correo y del proceso electoral, agitando el fantasma del fraude de forma irresponsable. Vamos a dudar hoy de la humanidad repentina que esgrime el gobierno como argumento para usar el Congreso y encubrir su fracaso parlamentario, del uso arbitrario del Parlamento con un movimiento político cuanto menos anómalo que lleva hoy a recalentar 2 decretos de vivienda tumbados por el Parlamento para que pasen ahora sí, al menos uno, la criba de la Diputación Permanente, legislando de espaldas a la voluntad.

0: Aquesta sentència rehabilita ja de forma total Oriol Junqueras i, com deia, preveu també el retorn imminent de Carles Puigdemont a Catalunya. Junts i Esquerra reivindiquen que la resolució del Constitucional és, de fet, una victòria de l'independentisme. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el número 2 de Junts, Jordi Turull, celebren que a la fi es faci justícia.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: Perquè avui ha guanyat la persistència, avui ha guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme. I per tant avui és un gran dia, no?
1: La Generalitat també aplaudeix que es faci un pas més cap a la normalitat política, mentre que el Partit Popular censura que el procés i l'amnistia hagin marcat la legislatura espanyola de cap a peus.
0: També analitzarem alguns dels efectes de la convocatòria avançada de les eleccions generals. El govern català, en principi, no veu perill per la seva estabilitat, tot i reconèixer que no podrà donar compliment a tots els seus acords d'investidura.
1: Algunes qüestions, com el finançament, havien de passar pel Congrés, que està dissolt. Per això, l'executiu urgeix la ciutadania a votar a favor d'un govern que doni continuïtat aquests compromisos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha responsabilitat Junts de l'avançament electoral.
4: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava.
0: I a aquesta hora Catalunya, ja ho saben, afronta un tercer episodi de pluges. No serà tan virulent com el d'aquests dies anteriors, però Protecció Civil demana estar alerta i actuar amb precaució. Ana Utiel, bona tarda.
5: Bona tarda. De moment l'avís és taronja, de grau 4 sobre 6, però no es descarta que pugui incrementar-se. Poden caure fins a 40 litres en 30 minuts, sobretot al litoral. Ho ha explicat el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
6: L'altra característica és que aquestes precipitacions seran més intenses com més al litoral estiguin, tot i que de manera puntual sí que a l'interior, i de fet en alguns sectors del Pirineu Occidental també hem marcat algunes comarques amb color taronja, sí que esperem doncs, que les més intenses estiguin a prop del litoral.
5: Mentrestant, a poc es va recuperant la normalitat, tot i que encara persisteixen algunes incidències al servei de Rodalies.
0: I la patronal catalana també carrega contra la convocatòria d'una vaga general abans de les eleccions.
5: Foment critica que la protesta té una motivació aliena al món laboral, mentre que Pimec assegura que no servirà per facilitar l'accés a l'habitatge. Escoltem el seu secretari general, Josep Ginesta.
7: Ens hem de posar d'acord i hem de treballar conjuntament per resoldre'l. I no el resoldrem només per una convocatòria de vaga i el legítim dret de protesta, sinó que el resoldrem quan ens posem a treballar efectivament per resoldre aquesta qüestió.
5: Una vaga que es va confirmar ahir després d'una manifestació multitudinària a favor del dret a l'habitatge. La protesta, però, va acabar amb aldarulls i una onzena de detinguts.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda. Frenkie de Jong ha estat la principal novetat en l'entrenament que el Barça ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. Lamine Yamal és la gran atracció del partit de la Nations League, que la selecció espanyola jugarà a 8:45 del vespre contra Croàcia a Split. Espanya en té prou amb un empat per classificar-se per la següent ronda. I el Fiat Girona disputa el primer partit de competició europea de la seva història a 8:45 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: Com dèiem, pendents d'aquest nou temporal de pluja, repassem la previsió amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
9: Bona tarda. A Catalunya continua el temps inestable amb precipitacions. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada. Molta atenció a zones del litoral prelitoral i Pirineu de Lleida, zones amb pluges que podran ser fortes i persistents i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarta també calamar-se i fortes ventades. Les temperatures marcaran màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 graus a Girona i a Lleida. Demà continuarem amb ruixats i tempestes. Durant el matí podran ser localment molt forts al litoral i al prelitoral i durant tota la jornada al Pirineu de Lleida. Baixaran demà les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Doncs gràcies per aquesta previsió del temps, Noelia. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda al control tècnic Vicenç Armero. El Tribunal Constitucional encara no ha publicat la sentència que avalarà l'aplicació íntegra de l'amnistia a tots els líders del procés, però el Suprem ja s'ha avançat i ha aixecat les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Què signifiquen aquestes dues decisions judicials i quines són les seves implicacions? Ens ho explica des de Madrid la nostra companya Eva Llamazares. Eva, bona tarda.
10: Bona tarda, buenas tardes. Puigdemont es libre de movimientos en España sin riesgo de ser detenido. Es la consecuencia inmediata y urgente de la decisión que hoy ha adoptado el Pleno del TC. Por 7-5, el Constitucional ampara a Dolors Bassa y fija doctrina. La malversación del procés es amnistiable porque no supuso corrupción personal y no es una excepción como la consideraba el Supremo, órgano al que el ponente Conde Pumpido acusa de extralimitarse con su interpretación acerca del enriquecimiento personal. El fallo no solo obliga expresamente al Supremo a amnistiar la malversación de los condenados, sino que impone que sea de manera preferente. No es la fórmula habitual, señalan los magistrados de la minoría. Los conservadores reprochan que la sentencia esté salpicada de descalificativos a los magistrados del Supremo y en un voto particular acusan a la mayoría de suplantar al Supremo en su función de máximo intérprete de la legalidad. Es, dicen, quien debe aplicarla. Ese rol se distorsiona y se pervierte.
0: Gràcies, Eva, per aquesta crònica. Des de Madrid, aquí a Catalunya, els partits independentistes celebren aquesta notícia, com heu escoltat abans, com una victòria. I més enllà de demanar l'ampliació immediata de l'amnistia, tant Esquerra com Junts per Catalunya tornen a entonar Ricard Alt. Tornarem a fer-ho.
1: Sí, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat molt satisfet després de conèixer la decisió del TC. Assegura que els deixa a tan sols un pas de la llibertat política a tots els líders del procés. Al seu entendre, és una sentència molt contundent que no deixa marge a la interpretació. Per això exigeix al Suprem l'aplicació immediata de l'amnistia al delicte de malversació.
2: Un encàrrec concís i precís al Tribunal Suprem declarar la nulitat dels autos anteriors i mandatar que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, atribueix també aquesta victòria de l'independentisme a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per estar 9 anys lluitant des de l'estranger contra, diu, els jutges que han bloquejat l'aplicació de la llei.
3: Doncs ells van aguantar i van persistir perquè eren més profundes les conviccions que les injustícies de tota aquesta colla de jutges que han fet més de justiciers que de jutge.
1: Tots dos creuen que avui es posa el punt final a una etapa de repressió judicial. Ara bé, asseguren que el conflicte polític no s'ha acabat i que volen tornar a celebrar un referèndum d'autodeterminació.
0: De la seva banda, els comuns celebren la decisió dels tribunals espanyols, mentre PP i Vox ho entenen com la darrera concessió de Pedro Sánchez als independentistes.
1: La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, assegura que Sánchez acaba la legislatura pagant el deute que tenia pendent amb l'independentisme per haver-lo convertit a president.
11: La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de 7 votos a cambio de la amnistía y ahora esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura.
1: I des de Vox van un pas més enllà, assegurant que la justícia està polititzada en favor dels interessos del PSOE. Joan Garriga, portaveu.
12: Potser un altre dia toca fer si els tribunals estan polititzats o no, jo crec que sí, però la nostra estada ratifiquem que és un privilegi de polítics per polítics.
0: La Generalitat, lògicament, també celebra que amb la decisió del TC s'apliqui íntegrament una llei aprovada al Congrés i que s'avanci definitivament cap a la normalitat política, diuen, a Catalunya. En un context preelectoral al conjunt d'Espanya, amb la data del 29 de novembre a l'horitzó, el govern de Salvador Illa manté els seus compromisos d'investidura amb Esquerra i Comuns, malgrat reconèixer que algunes qüestions quedaran penjades fins a la següent legislatura.
1: Sí, totes aquelles que havien de passar per unes corts que ara estan dissoltes i que dependran de les majories parlamentàries que es configurin en el futur. Estem parlant, per exemple, del nou finançament autonòmic o el traspàs al servei de Rodalies. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha admès que no es podrà fer tot el que estava previst, però també ha destacat que l'executiu de Pedro Sánchez està plenament operatiu.
13: Allò que necessiti de modificacions legislatives o tramitacions legislatives al Congrés de Diputats, clarament, doncs en aquests moments ha decaigut ja, de fet, però tota la resta el govern continuarà treballant de la mateixa manera que havia fet fins ara perquè podem avançar.
1: Paneque també ha assegurat que la millor garantia que aquests compromisos es facin realitat és que el 29 de novembre en surti un govern capaç de donar continuïtat a tots aquests acords.
14: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Després dels aiguats excepcionals dels últims dies, Catalunya afronta avui un nou episodi d'inestabilitat, tot i que els meteorològics descarten, de moment, una situació tan severa com la viscuda ahir dissabte passat.

0: El Meteocat alerta de ruixats i tempestes disperses, però localment intenses durant la tarda, el vespre i la nit, especialment al litoral i al prelitoral. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Des del migdia plou a les comarques del sud del territori i ho seguirà fent fins ben entrada la tarda, que és quan el temporal es traslladarà al litoral central i a les comarques de Girona. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular més de 60 litres en 3 hores. És per això que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència perquè el territori continua molt castigat pels últims temporals. Tot i això, de moment no està previst enviar noves alertes massives als telèfons mòbils, encara que les autoritats no ho descarten si les previsions empitjoren. Les pluges continuaran demà i atenció, perquè provocaran canvis en l'ambient. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: De fet, esperem que comencin les precipitacions ja a hores d'ara, punts de l'oest i del sud de Catalunya. Ara mateix ja miràvem el radar i ja hi havia alguns primers xàfecs. L'evolució serà que aniran movent-se d'oest cap a est i de sud cap a nord. I creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa.
1: D'aquesta manera s'acaba la calor sufocant que ens ha estat acompanyant tot l'estiu i en principi les precipitacions que vinguin durant la tardor no haurien de ser tan intenses i fortes. Igualment, des del Meteocat adverteixen que, mentre la temperatura del mar Mediterrani continuï tan elevada, la tardor continuarà sent especialment complicada des del punt de vista meteorològic.
0: Es tracta d'un avís que arriba després d'uns dies marcats per precipitacions excepcionals que han provocat inundacions greus, danys importants en infraestructures i afectacions a la mobilitat. 8 línies de rodalies han hagut d'adaptar el servei i, Montse, els usuaris ho han afrontat, com és habitual, amb resignació.
1: Sí, la xarxa ha aconseguit recuperar infraestructures clau com el túnel de Plaça Catalunya i el pont sobre el riu Besòs, però encara hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera. És el cas de l'R1, l'R2, l'R4, l'R8, R7, R11, R17 i RT2. Granollers ha estat un dels punts més afectats avui i és que els viatgers s'han trobat que l'únic servei ferroviari operatiu des de l'estació és en direcció Barcelona. En canvi, els trajectes cap a Sant Celoni, Martorell o la Universitat Autònoma de Barcelona es cobreixen amb autobusos substitutoris. Escoltem alguns dels usuaris en declaracions a la CN.
3: Pujant i saltant de busos perquè tots estan molt plens i intentar arribar a l'hora, la veritat.
4: I en lloc de trigar 20 minuts, triguen una hora i mitja.
5: Doncs bastant malament, la veritat, que no, o sigui, hi ha molts problemes amb el tren i que no estem segurs si en podem anar a classe o no i que no podem saber si podem fer el nostre dia a dia normal o no.
6: Bueno, una mica amb sorpresa. No sé que vam arribar al treball, llegeixes a les xarxes i no n'hi ha resposta correcta. Arribes aquí, no trobes tampoc molta informació. Llavors és una aventura.
1: Totes aquestes afectacions a Rodalies també han tingut un impacte en la resta de mobilitat i és que els autobusos interurbans han circulat molt carregats i a primera hora s'han registrat llargues retencions a les principals vies d'accés a Barcelona, amb cues destacades a l'A2, la B23 i la C16.
0: Davant d'aquestes i altres incidències causades pels aiguats, el govern català ha aprovat avui un primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros.
7: D'aquests 75 milions, 20 són subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis i infraestructures municipals afectades. Es destinaran 5 milions d'euros en ajuts per a empreses, comerços, autònoms i activitats econòmiques perjudicades per les pluges. I finalment hi ha una tercera partida de 50 milions a través de la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances amb l'objectiu de facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arriben les indemnitzacions d'assegurances.
0: Els darrers temporals posen de manifest la necessitat de fer més resilients tant les ciutats com les seves infraestructures. A la brúixola d'Onda Cero Catalunya han abordat els casos del Maresme i del Baix Empordà, zones on les rieres i les inundacions han estat habituals.
7: Calella, a la comarca del Maresme, va patir importants problemes de mobilitat pel tall a l'R1 i per la manca d'una oferta alternativa suficient d'autobusos. Els danys als carrers de la ciutat també van ser significatius, però sense desbordament d'aigua gràcies al dipòsit instal·lat fa un any. Ho ha explicat l'alcalde Marc Buch.
8: Vam posar en funcionament un dipòsit amb una capacitat de 2,5 milions de litres per retenir l'aigua de pluja, evitar doncs, que se'n vagi pels carrers i provoqui doncs, aquests desbordaments, que ara hem pogut posar a prova i ha funcionat molt bé, a banda doncs, de diferents infraestructures que tenim, perquè a Calella, doncs, com tots els municipis del Maresme, la majoria de carrers doncs, són rieres.
7: Al Baix Empordà, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, ha urgit enderrocar els ponts sobre el Ridaura, que va estar a punt de desbordar-se i a construir-ne de nous sense pilars.
9: El propi projecte d'endegament que es va fer en el seu moment va provocar que tinguem una llera molt més ampla, però els ponts que eren els existents estan

0: diguéssim, situats 4 o 5 metres cap a dins d'aquesta llera, fent, diguéssim, com un embut. A més, això se li suma que aquests ponts, que són antics, tenen un pilar al mig que fa que, lògicament, doncs, quan l'aigua passa, primer o se frena o, si òbviament porta velocitat, acaba topant contra aquest pilar.
1: Un projecte en què, segons Jiménez, la Generalitat ja hi està treballant, però demana celeritat.
2: I prop de 470 persones busquen el menor desaparegut el passat diumenge a Granollers durant els aiguats. Serveis d'emergència, juntament amb voluntaris, s'han reunit aquest matí per intentar trobar-lo.
1: Es tracta d'un jove de 12 anys i amb autisme que ja s'havia perdut en dues ocasions prèviament. Des d'ahir, els bombers han assumit la direcció i coordinació de la recerca. Les tasques de recerca s'han centralitzat a la zona sud-est del municipi, que comprèn des de les vies del tren fins a l'hotel Ciutat de Granollers, on va ser vist per últim cop. Segons les autoritats, els motius de la desaparició no estarien relacionats amb els aiguats, tot i que el soroll de la pluja el podria haver espantat i provocat la seva sortida de casa.
2: Canviem de qüestió. La convocatòria de vaga general impulsada pel sindicat de llogateres continua generant reaccions, en aquest cas de rebuig. Ara és la patronal Foment del Treball qui ha carregat contra la protesta prevista en un context marcat per la convocatòria d'eleccions generals.
1: L'organització empresarial considera incomprensible que es plantegi una vaga general per exigir l'accés a l'habitatge i defensa que les reclamacions s'han d'adreçar cap al govern i als grups parlamentaris, que són els que tenen competències per canviar la llei. Foment rebutja que el cost econòmic i social de la protesta recaigui sobre les empreses, sobretot perquè ens trobem, diu, en un context delicat per l'economia, marcat per la incertesa internacional i per la convocatòria d'eleccions estatals.
3: Qüestionem també la seva oportunitat perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors i el conjunt de l'activitat econòmica en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
1: De fet, Foment assegura que tenen dubtes sobre la legalitat d'aquesta vaga perquè podria tenir algun tipus d'influència política en plena campanya electoral.
2: Mentrestant, 11 dels 13 detinguts pels aldarulls després de la manifestació pel dret a l'habitatge al centre de Barcelona passaran a disposició judicial aquest matí.
1: Dels altres dos arrestats, un menor d'edat va quedar en llibertat aquest dilluns i un major d'edat ha estat posat en llibertat a l'espera de ser citat pel jutjat. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos i van llançar objectes contra la línia policial, que va respondre amb càrregues i trets de foam per dispersar la gent. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha xifrat els danys causats al mobiliari urbà en més de 42.000 euros. Batlle també ha volgut separar la manifestació multitudinària, ha dit, del grup de persones que posteriorment a la protesta va actuar de forma violenta.
2: L'habitatge és ara la qüestió que està provocant més mobilitzacions, però fins fa poc ho era l'ensenyament. Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha abordat aquest matí en comissió parlamentària els diversos fronts que té oberts.
1: Sí, d'una banda ha refermat l'aposta del govern per l'escola inclusiva després de les crítiques que ha rebut per dir que calia repensar aquest model. També s'ha referit al pla per climatitzar escoles i instituts, ha respost als ajuntaments que s'han queixat per haver d'avançar els diners de les obres. Els ha recordat que el govern acabarà assumint tota la inversió i ha deixat clar que si un ajuntament no pot o no vol fer aquest avançament, les millores es faran igualment. Ara bé, no ha explicat com. Pel que fa al boicot a les colònies i sortides escolars, Niubó ha assegurat que el departament estudia noves mesures per posar-hi fi.
4: Estem treballant, de fet, també per concretar una compensació horària i també un reforçament de la protecció jurídica dels professionals educatius que participen d'aquestes sortides i colònies, doncs, en pernoctació davant d'incidents, doncs, per tal de contribuir a recuperar i a preservar al màxim aquestes sortides, aquestes colònies, que entenem que formen part del patrimoni educatiu català, el boicot de les quals, doncs, només perjudica l'alumnat, especialment aquell més vulnerable.
1: Això se sumaria a la compensació de 50 euros la nit ja anunciada el curs passat i que els docents que estan fent la protesta consideren insuficient. Mentrestant, els experts recorden el valor educatiu que tenen les sortides i colònies.
5: Quan tu relaciones la sortida amb una lliçó, amb un tema que estàs fent a l'aula, clar, té un valor en el sentit de que ho pots fer més significatiu, no? De més vivencial.
6: És inqüestionable és que aquests aspectes o es fan a fora de l'escola amb un format, amb una intensitat i amb una durada diferent, o no es fan.
1: Són declaracions a Onda Cero del psicopedagog Òscar Flores, professor de la Universitat de Lleida, i del pedagog Pere Soler, catedràtic de la Universitat de Girona.
2: I el govern avui ha aprovat precisament actuar en els 100 primers centres educatius del Pla Actualitzar Clima. També en aquest sentit ha aprovat les mateixes mesures per un centenar de residències de gent gran i persones amb discapacitat.
1: D'una banda, es preveu que el Departament de Drets Socials i Inclusió destini 58 milions d'euros a climatitzar la cinquantena de residències que són titularitat de la Generalitat,

0: o de gestió delegada. Aquesta millora s'hauria de fer entre el 2027 i el 2031. D'altra banda, l'Institut Català de Finances obrirà una línia de 50 milions amb préstecs bonificats per climatitzar residències en places públiques concertades.
1: I es troba en marxa el segon dia del Biniu, la Barcelona New Economic Week. Durant aquesta jornada han comparegut el programa de la ciutat d'Onda Cero, Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Blanca Soriguer, la directora general del Consorci, ho ha seguit el nostre company Marc Amós.
2: Durant la xerrada s'han abordat diferents qüestions relacionades amb el Congrés, que gira al voltant de la nova economia. Així definia Pere Navarro l'eix principal de l'esdeveniment.
3: La nova economia és això, són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure, però tenen molt a veure, lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a tots els sectors. La sensòrica també. La intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no? Sí.
2: Un dels altres temes tractats ha estat la desaparició de llocs de feina a causa de la intel·ligència artificial. Blanca Soriguer ha defensat que no sempre és així i que a l'Aviniu hi podem trobar les oportunitats laborals que arriben de la mà de la IA.
4: Moltes vegades hi ha debats que la intel·ligència artificial, no? Bueno, de fet, constantment, no? Doncs ha vingut a trencar molts llocs de treball, doncs no és així, no? De fet, aquí es demostra justament els nous llocs de treball que genera gràcies a aquesta intel·ligència artificial, a aquesta tecnologia.
2: El talent local també ha tingut lloc a la conversa. Tant Navarro com Soriguer han reivindicat que el Viniu és un lloc on demostrar-ho i on empreses d'altres països acudeixen per captar-lo.
1: Amb el Víctor Lozano posem ja a explicar tota l'actualitat esportiva, començant pel Barça, que ja prepara el partit de dissabte.
5: I Frenkie de Jong ha estat la principal novetat en l'entrenament que l'equip blaugrana ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. El migcampista neerlandès ha fet una part de la sessió preparatòria amb el grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat a exercitar-se amb els seus companys amb normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic individualitzat. Avui s'han reincorporat Hamza i Karim Adeyemi. Encara en clau blaugrana, Catacoll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no disputarà cap dels dos partits amistosos contra els Estats Units.
1: Més futbol, Espanya visita Croàcia.
5: I Lamine Yamal és la gran atracció d'aquest partit que la selecció espanyola jugarà aquest vespre contra Croàcia a Split, que serveix per tancar la quarta jornada de la Nations League. Luis de la Fuente ja va donar a entendre ahir que el davanter de Rocafonda serà titular en aquest duel que començarà a 3:15 i que es disputarà a l'estadi Pol Jut. Això sí, el seleccionador espanyol ha matisat que Lamine tindrà la mateixa càrrega de minuts que els seus companys.
6: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
5: El rival d'Espanya avui, Croàcia, ve d'encaixar un escandalós 0-7 contra Anglaterra, però el blaugrana Dani Olmo no se'n refia.
7: Una Croàcia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
5: El futbolista descartat per De La Fuente de cara al partit d'avui és el davanter madridista Carlos Espía. Espanya en té prou amb un empat per classificar-se per la següent ronda. La mateixa hora hi ha en un duel del mateix grup Anglaterra rebrà la República Txeca a Wembley. Ahir el defensa blaugrana Jules Koundé va jugar els 90 minuts en la victòria de França sobre Bèlgica per 4-1 a l'estadi de Saint-Denis. A la Lliga B, el davanter del Girona Vanat va disputar l'última mitja hora en la derrota d'Ucraïna davant Hongria per 1-2. Jugat també ahir a la Lliga A, Itàlia va guanyar a Turquia per 3-1 a l'estadi Renato de Lara de Bologna. Tanquem capítol del futbol recordant que Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada de la selecció argentina en un partit homenatge contra Benin que es disputarà a partir de 1:00 hora catalana a l'estadi Monumental de Buenos Aires. L'ex del Barça plega de l'albiceleste 21 anys després del seu debut i havent guanyat un Mundial i 2 Copes d'Amèrica.
1: I dia històric pel bàsquet català.
5: Més concretament pel FIAC Girona, que disputarà el seu primer partit de competició europea de la seva història. Serà a partir de 3:15 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és el seu entrenador.
8: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea, per tant hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte perquè, com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom perquè jugar dos competicions és dur.
5: Encara en l'esport de la cistella, la sisa joventut debuta en l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA, enfrontant-se a dos quarts de nou al Bnei Herzliya israelí a l'Olímpic de Badalona. El jugador verdinegre, Isaac Nogués, ha rebut de bona font l'objectiu de l'equip en aquesta competició.
9: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant els objectius. No, i jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia, guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
5: I un últim apunt d'handbol, el Freiking Granollers rep a tres quarts de nou el Busau romanès a l'Olímpic en partit de la segona jornada de la Lliga Europea.
1: Doncs gràcies, Víctor Lozano, bona tarda.
5: Gràcies, bona tarda, adéu.
1: A Plana Cultural, doncs tenim dos minuts per explicar què ha donat de si aquest dia, en aquest vessant. El Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric celebrarà del 19 al 25 d'octubre la seva 13a edició, convertint el Baix Montseny en un punt de trobada per a pallasses de diferents generacions i procedències.
0: Entre els noms destacats del cartell hi ha les pallasses Pepa Plana, Gardi Hutler, Imam Lizarazu i Alba Sarraute, que compartiran programació amb artistes emergents en una proposta que combina espectacles, formació i espais d'intercanvi professional. El festival inclourà tres estrenes i convertirà les instal·lacions del Circ Cric en un punt de trobada per creadores de diferents països. La programació també oferirà cabarets, propostes familiars i activitats al carrer en una edició que tornarà a reivindicar la diversitat i la vitalitat de l'humor femení.
1: Les Fires de Sant Narcís 2026 arrencaran enguany amb una gran novetat tecnològica, un espectacle amb 300 drons.
0: L'Ajuntament de Girona ha programat aquest show que tindrà lloc la nit del 23 d'octubre a la Copa, just després del pregó inaugural de la Festa Major. Amb el títol Un somni a Fires, l'espectacle combinarà llum, música i narrativa visual durant 12 minuts. Els drons recrearan al cel alguns dels símbols més emblemàtics de les fires i també elements vinculats a la ciutat de Girona en una proposta dissenyada específicament per inaugurar aquesta edició.
1: I atenció, perquè Love of Lesbian allarga el seu comiat dels escenaris amb 4 nous concerts a Barcelona. La banda ha anunciat que actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra i els dies 28, 29 i 30 de desembre també a la Sala Apollo en resposta a la gran demanda dels fans. Així arribem a les 3 de la tarda, que vagi bé.
10: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, 3:03 para resumir el día. Puigdemont tiene vía libre para volver a España una vez que el Supremo ha levantado la orden de detención nacional contra él tras el constitucional a la amnistía de la malversación. El expresidente comparecerá esta tarde, pero desde Junts ya cantan victoria. La decisión del constitucional se toma con 7 votos a favor y 5 en contra de los magistrados conservadores que acusan al sector progresista de suplantar con su decisión al Tribunal Supremo. Sánchez ha celebrado una decisión que cree que ayuda a la sociedad catalana.
12: Creo que lo importante es el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España.
10: Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, cree que la sentencia cierra el círculo con el que comenzó la legislatura.
13: El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía. En eso consistía la legislatura, porque no ha servido para nada más que para que conozcamos toda la corrupción de Pedro Sánchez y para que las clases medias de este país tengan peor vida que cuando él llegó.
10: Más decisiones judiciales de hoy. El Partido Popular pide a la Audiencia Nacional la imputación formal del Partido Socialista por 5 delitos en la causa que investiga su presunta financiación ilegal. Pedraz, el juez Pedraz, ha pedido al PSOE la relación completa de abogados y despachos o consultores que haya contratado desde el año 2021 y ha citado

0: Ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: A veure, és campió del món, i jo si fos campió del món d'alguna cosa, potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
5: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano. I sí, hagués pogut dir Mbappé i jo, i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada és que tot el món ho ve, que som els mejores.
1: Oh. De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

0: Cantizano.
1: Tú la llevas, ¿a que no me pillas? ¡Casa!
2: No, eso no es casa, son los portales.
3: El banco, habíamos dicho que era casa.
4: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
5: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
6: Este otoño Huesca sabe más dulce que nunca. Del 16 al 18 de octubre, la Plaza López Ayués se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
7: ¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? ¿Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre? Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil. Sí, somos así. Lo queremos todo. Y lo queremos aquí y ahora. Por eso, Onda Cero está donde tú estás cuando tú quieres. Escucha nuestros programas en la web, en la app y en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Comencem el repàs cultural amb una proposta perquè els més petits entrin a la cuina. Aquest dissabte, al Mas de Colom, Casa Borges de Tàrrega, s'organitza Petits Chefs, un taller familiar per aprendre a preparar esmorzars saludables, senzills i creatius. Està pensat per a famílies amb infants a partir dels 5 anys i l'entrada costa 9 euros. Seguim cap al Penedès. Dissabte 10, la Juncosa del Montmell recupera la seva essència més tradicional amb la 21a Fira dels Oficis. Hi trobareu artesania i productes locals, demostracions d'antics oficis en directe, tallers, jocs infantils i gastronomia. També hi haurà un tiquet degustació de 10 euros que inclou, entre d'altres, coca i cava. I de la tradició passem a la música. Dissabte, al Teatre de la Llotja de Lleida, rep Revolver, que torna a la carretera amb la 03010, el nou projecte de Carlos Goñi, un disc amb què viatja als seus orígens i que combinarà en directe amb els grans èxits d'una trajectòria que ja acumula dècades. A Palafrugell, el jazz s'apodera aquests dies de diferents espais del municipi. Fins diumenge 11 se celebra la 32a edició del Festival de Jazz Costa Brava amb una programació que va més enllà dels concerts i que també incorpora xerrades i espectacles pensats per al públic familiar. Vinga, i acabem amb una mica d'humor. Fins al 12 d'octubre, Begur celebra la 12a edició del Comedy Film Fest, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de la Costa Brava, una cita que converteix el municipi empordanès en aparador del cinema que, sobretot, busca una cosa, fer-nos riure.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
5: Entra a OndaCero.es
9: /Catalunya.
5: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.
10: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
11: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
12: Esto no se detiene.
11: Es el programa más visto de la televisión.
12: A tope.
11: Líder absoluto.
13: De otro planeta.
11: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, José Mota. Mañana, Bustamante. Y el jueves, Luis Taera. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:45 de la noche, en Antena 3.
14: Ay, mi Paco. Mi Paco nunca falla.
15: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sexvital. Sexvital con maca y zinc recupera tu testosterona.

0: tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
2: Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
3: Sí, soy yo.
2: Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
3: Sí, sube, sube.
4: En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
2: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá, o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
6: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
7: Sí, tu, Lola, ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers,
6: sí,
7: dius, això deu
6: no
7: passar per alguna cosa. Gana,
6: sí.
5: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
6: el set
5: de rodatge.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. L'actualitat de Catalunya
8: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
8: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Passen 9 minuts de les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: decidir i defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera, no pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Doncs ja ho han sentit, 8 anys després, Carles Puigdemont continua defensant aquell "ho tornarem a fer" que tant van pronunciar els líders independentistes després del procés. Puigdemont ha comparegut des de Waterloo per reaccionar a la decisió del Tribunal Constitucional d'aplicar-li l'amnistia a ell i a la resta d'encausats. D'aquesta manera queda aixecada la seva ordre de detenció. Tal com s'esperava, el ple del TC ha estimat el recurs d'empara presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia, i això s'ha fet extensible a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Ara per ara tenim la decisió sobre la taula, però encara no està publicada la sentència que el tribunal té previst, com dèiem, aplicar a tots els líders.

0: Les agulles de la brúixola assenyalen de manera molt clara la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, però també tenim més qüestions sobre la taula. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs sí, sabem que tindrem vaga general abans d'anar a les urnes. Els motius que impulsen aquesta aturada alimentada per Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres són l'habitatge i els salaris. Avui tindrem amb nosaltres la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, i el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta.
0: I avui estarem també molt amatents a al cel, perquè Protecció Civil durant la tarda enviava un SAlert per alertar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i a Terra Alta, i de fet ara mateix fa uns 5 minuts ho feia també a la zona de litoral i prelitoral de la zona catalana. De fet, a Granollers, també una de les localitats més colpejades pel temporal aquests dies, ha anunciat que tanca equipaments municipals i ha suspès activitats pel nou fenomen d'aiguats que s'espera ara en les properes hores.
1: I parlant de temporals, avui el nostre expert en comunicació de referència, l'Alberto Gómez, ens parlarà sobre com s'han d'enviar els SAlert i la importància d'avisar a la ciutadania quan es poden produir fenòmens meteorològics extrems.
0: Tancarem el programa amb salut mental de la mà del nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto. Avui parlarem dels trastorns de la conducta, tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Robert Atay. Carles Puigdemont ha comparegut des de Bèlgica per, sorprenentment, no oferir cap detall sobre com i quan tornarà. Per tant, el seu retorn a Espanya segueix sent una incògnita, tot i l'aixecament de l'ordre de detenció per part del Suprem. Ara bé, sí que sabem amb quines intencions tornarà, i és amb la voluntat de continuar amb el mandat de l'1 d'octubre, és a dir, que en cap cas dona per acabat el procés. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Doncs sí, Carles Puigdemont considera que l'aval definitiu a l'amnistia per part del TSC i la retirada de l'ordre de detenció són una derrota de l'Estat. El líder de Junts assegura que s'ha acabat el marge per bloquejar una llei que diu alguns poders de l'Estat han intentat retardar durant anys per motius polítics. De fet, assenyala directament l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, com l'impulsor de l'estratègia per posar pals a les rodes a l'aplicació de l'amnistia.
3: I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més.
2: Puigdemont també reivindica l'estratègia de l'exili i deixa clar que el retorn el tindrà el mateix sentit polític que va tenir la seva marxa quan, recordem, va fugir de la justícia espanyola. Defensa que el dret a l'autodeterminació continua sent irrenunciable i manté la porta oberta a accions unilaterals si fracassen les vies negociades, en una clara referència a la via que va portar a la declaració d'independència del 2017.
3: El caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada.
2: I en la recta final de la declaració que ha fet des de Bèlgica, ha llançat un dard contra el PSOE i el PSC. Puigdemont rebutja que es pugui parlar de normalitat, retrobament o concòrdia després de 9 anys a

0: com una victòria i més enllà de demanar l'aplicació immediata de l'amnistia, tant Esquerra com Junts per Catalunya tornen a entonar aquell "ho tornarem a fer". El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha mostrat molt satisfet després de conèixer aquesta decisió del Tribunal Constitucional. Assegura que els deixa tan sols un pas de la llibertat política a tots els líders del procés. A parer seu, és una decisió molt contundent que no deixa marge a la interpretació. Per això exigeix al Suprem l'aplicació immediata de l'amnistia al delicte de malversació. Intentarem escoltar en uns moments Oriol Junqueras. Paral·lelament també en aquesta bancada independentista tenim els juntaires, i en aquest sentit el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha atribuït aquesta victòria a l'independentisme, a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig, per estar 9 anys lluitant, ha dit, des de l'estranger, contra jutges que han bloquejat l'aplicació de la llei. Escoltem Jordi Turull.
1: Doncs ells van aguantar i van persistir perquè eren més profundes les conviccions que les injustícies de tota aquesta colla de jutges que han fet més de justiciers que de jutge.
0: Això és el que deia Jordi Turull. Tant ell com Oriol Junqueras consideren que avui es posa punt i final a una etapa de repressió judicial. Ara sí, escoltem el líder republicà Oriol Junqueras.
2: Un encàrrec concís i precís al Tribunal Suprem: declarar la nulitat dels autos anteriors i mandatar que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos.
0: Doncs aquestes són les reaccions que han arribat des de tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, a les dues formacions, amb persones afectades per aquesta llei de l'amnistia. El Tribunal Constitucional encara no ha publicat la sentència que avala l'aplicació íntegra d'aquesta norma a tots els líders del procés, però el Suprem ja ha avançat i ha aixecat, de fet, les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El que volem fer a la brúixola és analitzar què signifiquen aquestes dues decisions judicials i quines són també les seves implicacions. Ens en dona tots els detalls des de Madrid la nostra companya Eva Llamazares. Eva, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
3: Bona tarda, buenas tardes. El contenido íntegro de la sentencia derivará en una amnistía total tanto para los condenados como para los procesados pendientes de juicio. Si a Llarena le ha bastado con conocer el fallo para levantar la medida cautelar de Puigdemont, Puig y Comín, ahora falta aplicar la doctrina que ha establecido el TC. Lo tendrá que hacer tanto el Tribunal del Procés para retirarle la inhabilitación a los condenados como Llarena para iniciar el archivo de la causa contra los hasta hoy prófugos de la justicia española. Por 7-5, la sentencia del Constitucional corrige la interpretación del Supremo y dice que el propósito del desvío de fondos públicos para financiar el referéndum no fue el enriquecimiento patrimonial. Indica que la ley declara no amnistiable la malversación que haya supuesto corrupción privada, la que se hubiera apartado de la finalidad de financiar el procés, pero en este caso el propósito era un proceso secesionista, que es el objeto de la ley de la amnistía. La sentencia, componencia de Conde Pumpido, es dura con la interpretación del Supremo sobre ese enriquecimiento personal de los líderes por haberse ahorrado los gastos de sus bolsillos. Lo tilda de incoherente y carente de sentido común. Son descalificativos que la minoría conservadora considera inaceptables. Los 5 magistrados conservadores firman un voto particular en el que reprochan que el fallo ordene al Supremo aplicar la amnistía de manera urgente, con términos que no se usan en otras resoluciones, y dicen que el TC ha suplantado las funciones del Supremo, distorsionando y pervirtiendo su rol de máximo intérprete de la legalidad.
0: Doncs aquest és l'anàlisi que ens ha fet de tot plegat a la nostra companya des de Madrid, Eva Llamazares. Hem escoltat les reaccions de tots els afectats, però també volem abordar el que n'han dit des d'altres formacions polítiques. Comencem pels comuns. Ells celebren la decisió dels tribunals espanyols, mentre el Partit Popular i Vox ho entenen com la darrera concessió, diuen, de Pedro Sánchez als independentistes. La portaveu del Partit Popular, Lorena Roldán, assegura que Sánchez acaba la legislatura pagant el deute que tenía pendiente con el independentismo para haberlo convertido en presidente.
4: La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de 7 votos a cambio de la amnistía, y ahora esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura.
0: I des de Vox van un pas més enllà, assegurant que la justícia està polititzada en favor dels interessos del PSOE. Joan Garriga, portaveu.
5: potser un altre dia toca fer si...

0: Passen 22 minuts de les 7 de la tarda. Hem analitzat primer aquí a la brúixola aquesta decisió del Suprem d'aplicar del Constitucional, volíem dir, d'aplicar la llei de l'amnistia als encausats pel procés. Però ara volem també abordar altres qüestions que ens ocupen a la jornada d'avui. Els carrers de Barcelona es van omplir ahir de manifestants a favor del dret de l'habitatge. La protesta va acabar amb aldarulls i una onzena de detinguts que avui ja han quedat amb llibertat. I en el context d'aquesta manifestació, coneixíem un acord entre sindicats per convocar una vaga general amb l'habitatge i els salaris com a protagonistes abans de la celebració de, ja ho saben, eleccions generals el 29 de novembre. Doncs ara volem abordar aquesta qüestió amb sindicat i amb patronal. Comencem saludant a Belén López, secretària general de Comissions Obreres. Senyora López, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A Comissions Obreres i UGT no convocaven una vaga general d'àmbit estatal des del 2012. Què ha canviat perquè ara considerin que és necessària?
1: Doncs bàsicament que no ens arriba, que tenim un problema de carestia, que els salaris pugen però no pugen, i sobretot com el preu de la vivenda, i que nosaltres ja estem farts, quan parlo de nosaltres vull dir la gent treballadora, estem farts de no arribar a final de mes. Per tant, volem que hi hagi uns salaris suficients, però això no n'hi ha prou. Volem també que es garanteixi el dret de l'habitatge. Per això cal que es prenguin mesures valentes, com les mesures del Real Decret que han decaigut i que demanem que es tornin a posar damunt la taula i s'aprovin, però anem més enllà. Volem una intervenció estructural al mercat de la vivenda, perquè actualment tenir un salari i un salari en condicions no garanteix el dret de la vivenda. Per tant, nosaltres som un sindicat de classe i el sindicat negocia condicions de treball i condicions de vida. I, per tant, creiem que ha arribat el moment de situar aquesta necessitat d'una riquesa que està havent-hi a la societat, perquè nosaltres hem fet un informe al nostre gabinet d'estudis econòmics on situa que els marges empresarials estan en rècords històrics. Mai com ara les empreses havien tingut tants beneficis i els salaris no s'hi veu això. I en la vivenda tampoc, no només això, sinó que estan fent també un pelotazo amb la vivenda. Per tant, nosaltres el que reclamem és que hi hagi mesures contundents en l'àmbit polític, però sobretot en la negociació amb les patronals i que se sentin a negociar l'acord estatal de negociació col·lectiva i tots aquells convenis que tenim bloquejats.
0: Uh-huh. Sabem aproximadament de quina data estaríem parlant? Dèiem abans de les eleccions, seran el 29 de novembre. No sé si ens pot concretar una mica més la data.
1: Bé, això sortirà en les properes hores, s'acabarà de concretar la data perquè s'han d'acabar de lligar els concerrells i perquè volem fer una gran mobilització social que té una derivada laboral, que és laboral, però que hi ha altres espais on volem confluir. Per tant, volem també decidir aquesta data des d'aquest espai més col·lectiu, però serà abans de la campanya electoral, això també ho tenim clar. Per tant, era els primers 10, 11 dies de 12 dies. La campanya comença el 12, si no m'erro, per tant, els primers 12 dies de novembre serà. Però en breu això ho anunciarem.
0: Mm-hmm. Els sindicats han estudiat l'encaix jurídic de fer aquesta vaga?
1: Clar, nosaltres evidentment tenim tots els nostres serveis jurídics per veure com li donem la dimensió legal necessària, però no ens espanta això, eh? Això és cridar el llop que fa la patronal dient que això és una vaga il·legal. Jo entenc que sigui una vaga que no els agradi, jo entenc que els hi posem un mirall davant la cara i que situem que en un moment de rècords històrics ells tenen una cobdícia que és absolutament indecent i que volen fer negoci inclús amb el dret a tenir un sostre de les persones i que a més no volen sentar-se a negociar un acord estatal de negociació col·lectiva, marcant uns salaris importants al voltant del 7% i amb clàusules de revisió salarial. No volen, perquè els hi posem un taula, però això no és una vaga il·legal. Per tant, a partir d'aquí, oita, que diguin i que facin córrer els bulos que vulguin, però evidentment aquesta vaga té tots els encaixos jurídics necessaris perquè tothom tingui la protecció i la gent pugui exercir el seu dret a la vaga amb garanties jurídiques.
0: Mm-hmm. Tenint en compte que ens trobem enmig d'un avançament electoral i que evidentment tampoc sabem què pot sortir, no?, dels resultats d'aquests comicis, quin és l'objectiu mm-hmm. final d'aquesta vaga general? És a dir, a l'hora de que després això es tradueixi, es materialitzi en unes conseqüències, quines han de ser?
1: Bé, nosaltres volem, d'una banda, que aquests reals decrets s'aprovin, aquests reals decrets, i que es prenguin mesures amb habitatge, perquè el govern en aquests moments continuar governant. Per tant, pot continuar fent acció legislativa per situar totes aquelles coses que nosaltres pensem que s'han de fer. I després el que volem és que la patronal se senti a negociar aquests increments salarials en els convenis col·lectius que tenim bloquejats i en l'acord estatal de negociació col·lectiva. Per tant, volem fer sentar la patronal a negociar, volem que el govern aprovi els decrets d'habitatge i que continuï prenent mesures en aquest sentit. I llavors volem que la gent entengui que tenim per davant unes eleccions polítiques on ens hi juguem molt la gent treballadora.
0: Li volia preguntar, per acabar, com dèiem, aquesta vaga arriba en plena precampanya electoral, ens deia que aviat coneixerem més en concreció el dia, però serien els primers 12 dies de novembre. Com evitaran que es percebi com una mobilització, podríem dir, que alguns podrien titllar de partidista, i no sé si creuen que alguns sectors els acusaran d'interferir en el debat electoral?
1: Mira, ens acusaran de moltes coses. Nosaltres ja fa temps que venim anunciant que hi haurà una tardor calenteta de mobilitzacions per al tema salarial. Això ha confluït amb tot el tema de la vivenda. S'ha coincidit amb la campanya electoral, aquí la política té els seus tempos, òbviament, però nosaltres a lo nostre, a organitzar aquesta vaga, a posar damunt la taula les necessitats de la gent treballadora i, escolta'm, no està malament que en la conversa pública se situïn els problemes de la gent. Si això els hi fa por, si el que volen parlar és de Ceuta i els immigrants i no sé quines coses, escolta'm, a la conversa pública s'han de situar els problemes materials de les persones, que és que no poden tenir l'accés a la vivenda, que el seu salari no els arriba, que hi ha una inflació de preu provocada per la inflació de beneficis de les empreses, i aquesta és la conversa pública que cal situar. Llavors, si nosaltres amb aquesta mobilització, aquesta conversa pública, benvingut sigui. No ens n'amaguem i creiem que ha de ser així, que s'han de parlar d'allò que afecta els problemes de la gent treballadora. A partir d'aquí, els tempos polítics, els partits polítics i tothom farà la seva campanya i farà allò que consideri.
0: Doncs queda dit, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: I ara volem sentir l'altra cara de la moneda, perquè la patronal catalana carrega contra la convocatòria d'aquesta vaga general. Des de Foment del Treball critiquen que la protesta té una motivació aliena al món laboral i des de Pimec asseguren que això no servirà per facilitar l'accés a l'habitatge. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, què tal? Bona tarda. Senyor Ginesta? Ara, senyor Ginesta, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: A veure, seguint amb el que ara comentàvem, com s'ha d'abordar la qüestió de l'habitatge, ja que des de Pimec diuen doncs, que aquesta vaga general doncs, no seria la solució?
2: Doncs pensem que s'ha d'abordar amb un gran acord, però també amb polítiques efectives a curt termini, però sobretot, en cap cas, tornant a carregar a les empreses els costos que té l'increment del preu de l'habitatge. Nosaltres fa unes setmanes vam explicar en un estudi prou dens que la qüestió de l'habitatge és un problema social, efectivament, és un problema per les persones, efectivament, però també ho és per les empreses. Moltes empreses en aquests moments tenen sobrecostos addicionals per l'increment del cost de l'habitatge i fins i tot estan aturant projectes de creixement precisament fruit d'aquesta qüestió. I, per tant, una vaga general que comporti costos addicionals per les empreses o que comporti una certa demanda legítima per part de les persones treballadores i utilitzant un dret legítim, però que signifiqui doncs, traslladar a les empreses a aquesta problemàtica, ens sembla que no és el camí, sinó el camí de construir grans consensos i mesures a curt, mig i llarg termini.
0: Perquè ens en fem una idea, quan estem parlant d'una vaga general, d'una jornada completa a tots els sectors, quina afectació té a una aturada d'aquestes característiques al conjunt de les petites i mitjanes empreses catalanes?
2: Doncs, miri, afectarà en funció de quin nivell de pressió, quin nivell de demanda, quin nivell d'acció sindical es faci al voltant de la qüestió de la problemàtica, no? Seguiment depèn sovint del territori, depèn també sovint del sector d'activitat, si està més sindicalitzat, menys sindicalitzat, però per nosaltres, més enllà de l'afectació més puntual, més operativa que pugui tenir, insisteixo, en un territori, en un sector, en una zona o en una empresa, en funció de la dimensió, pensem que el problema és enfocar la qüestió de l'habitatge com una confrontació entre empreses i treballadors, quan justament el que hem de fer és construir grans consensos amb les organitzacions sindicals, treballadors i empreses, per intentar trobar la solució solucions, no? D'una manera col·laborant, insisteixo, perquè el problema no és només per les persones, sinó que també per les empreses, no?
0: Vostè destaca la necessitat de crear un pacte transversal per l'habitatge. En què ha de consistir i què s'ha de fer per poder-lo desenvolupar?
2: Miri, el Pacte Transversal és una iniciativa que vam presentar tot just com vam presentar a l'estudi de PIMEC, des de PIMEC Habitatge, que és un pacte que hem confegit amb altres organitzacions, amb altres entitats que formen part de PIMEC, com el Col·legi d'APIs, administradors de finques, els constructors, arquitectes, i per tant una mirada transversal de sectors d'activitat econòmica. En el que proposem és justament tenir una mirada que, per una banda, adopti mesures a diferents nivells institucionals. No hem de pensar només que el problema de l'habitatge el resoldrem tampoc amb un decret llei que pugui fer el govern de l'Estat, que d'alguna manera faci més rígida la qüestió de regulació del lloguer, sinó que també hi ha mesures que també afecten a nivell municipal, que poden prendre els ajuntaments, mesures que pot prendre la comunitat les comunitats autònomes, i que són mesures que poden facilitar-ho, per exemple, agilitzant els tràmits administratius que de construcció d'habitatge, posant sòl disponible per poder fer construcció d'habitatge de protecció oficial, mesures a curt termini, no? Però també mesures més a mig termini i llarg termini que intentin d'alguna manera posar-nos d'acord amb que el problema de l'habitatge té a veure també amb l'oferta, té a veure amb seguretat jurídica, amb estabilitat jurídica. Miri, els darrers dies, amb aquestes anades i vingudes dels decrets llei sobre la regulació de l'habitatge, sí, i més enllà del que pugui pensar cadascú, que pugui estar d'acord o no amb el que deia i amb la major rigidesa o no, el que planteja això és inseguretat jurídica. I fixi's, si algú havia decidit o havia pensat en posar en el mercat del lloguer un habitatge, doncs òbviament tindrà dubtes, no? Perquè no té seguretat jurídica. Totes aquestes qüestions requereixen d'estabilitat, de grans acords polítics, i requereixen d'estabilitat i de no cagar els neulers a esquena de ningú. Insisteixo en això també perquè s'ha rebatut els darrers dies si era un decret anti grans inversors o anti fons voltor o no. I el que nosaltres dèiem és que, en tot cas, era un decret que el que feia era, d'entrada, limitar l'oferta de l'habitatge, d'habitatge de lloguer, no? Uh-huh. I que, per tant, havíem de donar una estabilitat, i que no es tracta d'enfrontar uns i altres, sinó de treballar tots conjuntament.
0: Doncs queda dit, senyor Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies a vostès.
0: Doncs hem sentit sindicats, hem sentit la patronal, i ara el que volem és conèixer l'abast legal d'aquesta vaga general que, com dèiem, ara en parlàvem també amb el senyor Ginesta, té l'habitatge com a protagonista. Per això podem saludar Jordi Vilella, és advocat laboralista de Bastet Advocat. Senyor Vilella, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: A veure, el dret de vaga està reconegut a la Constitució, però no qualsevol vaga és legal. Quins requisits ha de complir una convocatòria perquè es pugui considerar, com dèiem, una vaga legal?
3: Sí, com comentes, és un dret constitucional, però és un dret que la seva configuració legal és prou curiosa. En primer lloc, és un dret que està configurat en un reial decret, que és un reial decret previ a la Constitució, i que la Constitució posteriorment va establir que tots els drets fonamentals s'havien de regular per lleis orgàniques. Aquest, com he dit, està un reial decret del 77, i ens estableix una mica quins són els requisits i el procediment per poder convocar la vaga. Al final, qualsevol oient que ens estigui escoltant coincidirà en entendre que al final del que es tracta la vaga és un dret, però també es busca d'alguna manera seguir amb l'ordre normal de la nostra societat, i per tant requereix que es pugui notificar prèviament a l'autoritat laboral, i que si

0: i afecta serveis essencials, com seria una vaga general, doncs es puguin establir uns serveis mínims pel normal funcionament.
1: En aquest cas, els sindicats defensen que la reivindicació de l'habitatge té una dimensió laboral, perquè parlen de salaris, de convenis i de poder adquisitiu. Jurídicament, aquesta connexió és suficient perquè no es consideri una vaga política, podríem dir, estan a les portes d'una convocatòria d'eleccions generals?
0: Correcte, sí. Com deia, el dret de vaga està regulat en aquest reial decret i de manera expressa s'exclouen i, per tant, es prohibeixen totes les vagues polítiques. Ara bé, tant el Suprem com el Tribunal Constitucional a poc han anat com delimitant l'abast d'aquest dret i perfilant el que realment es pot i no es pot fer. Aquí cal apuntar la històrica sentència del Constitucional del 36 del 93, que justament va ser en el marc de la vaga general del 1988, en el que ja s'estableix, i ja és la doctrina que s'ha seguit posteriorment, que no únicament ha d'estar vinculat amb els interessos immediats i econòmics dels treballadors, sinó que defensa els interessos dels treballadors a la seva condició de treballadors. Per tant, totes aquelles qüestions de política social que van més enllà de la relació binòmica que pot haver-hi entre treballador i empresari, que per tant són qüestions més de política social del govern, doncs puguin estar emparats per aquest dret fonamental. Aquí a Catalunya cal destacar tot el que va passar a la tardor del 2017 en relació al procés i demés, i ja les sentències apunten que fins i tot aquestes vagues, que es podrien entendre que són purament polítiques, si estan vinculades amb qüestions com es va fer de teixit productiu i de mercat de treball, doncs són vàlides. O una sentència més recent, justament de l'any passat, en relació al conflicte de Palestina, que, tot i que no és jurisprudència, perquè va ser dictada per un jutjat de lo social de Guadalajara, es va determinar que l'està vinculada, per exemple, amb el gasto militar del govern espanyol, doncs que, per tant, també quedava emparada per aquest dret de vaga. Per tant, amb el que comentes, si la vaga està vinculada amb els interessos dels treballadors, com podria ser, en aquest cas, els salaris dignes, doncs sí que, en principi, quedaria emparada per aquest dret constitucional.
1: I qui podria qüestionar la legalitat de la vaga? És a dir, les empreses o patronals podrien portar-la als tribunals abans que es faci, o això només es podria fer ja de manera posterior?
0: Sí, correcte. Doncs totes aquestes sentències ens demostren que evidentment, en un estat de dret, qualsevol actor pot impugnar aquestes resolucions. Ara bé, el problema que se'ns plantejaria després és... sabem que els tempos judicials moltes vegades van més enllà de la realitat social i, per tant, en cas que es declarés la vaga il·legal, com retrotrairíem els efectes generats per aquesta? En l'estat espanyol no tenim exemples d'una vaga general que s'hagi declarat il·legal i, per tant, seria tot un nou fenomen.
1: Ja per acabar, encara no tenim data, ho dèiem. Sí que ara ens deia la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, que seria al voltant dels primers 12 dies de novembre. Quins requisits i terminis s'han de complir perquè la convocatòria sigui formalment vàlida?
0: Com he indicat, en primer lloc, doncs que no sigui el motiu no sigui únicament ideològic. Per exemple, una vaga il·legal seria en contra de l'avançament de les eleccions, per exemple, perquè ens entenguem, i després uns requisits més temporals, o sigui, exposant tots aquests motius per tenir una vinculació amb els treballadors i els tempos que he exposat anteriorment. I on seria l'autoritat laboral qui engegaria tota la seva maquinària administrativa, tant com per determinar els serveis mínims i de més.
1: Jordi Vilella, advocat laboralista de Bastet Advocats, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi bé.
0: Adéu, bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
1: Tanquem ara aquest episodi al voltant de la vaga general i fem una petita pausa per la publicitat.
2: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisure.
5: Tengo que hacer un anuncio muy importante.

0: Antena 3 arranca la temporada arrasando. ¿Qué? En septiembre vuelve a hacer historia, siendo la televisión más vista de este país.
1: Me ha impactado muchísimo.
0: Líderes en información.
2: Gracias por seguirnos.
0: Líderes en ficción.
3: ¿Qué? Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
0: Líderes en entretenimiento.
4: ¡Mi madre!
5: ¡Hemos hecho una locura!
0: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
6: ¡Vámonos!
0: Gracias a ti.
7: Será nuestro secreto.
8: Ay, mi Paco. Mi Paco nunca falla.
9: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sexvital. Sexvital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sexvital.
10: Set i 41, de ben segur que hi ha moltes persones que fa una estona han rebut un SALERT. Ara anirem a una mica a abordar aquesta qüestió. Coneixerem també aquestes 11 comarques que estaven en risc molt alt de pluges torrencials. Abans d'això, però, fem una petita parada per informació esportiva. Juga la selecció partit de Nations League 3 de nou a Croàcia des de 9:15 al Radioestadio d'Onda Cero, però el Barça prepara ja el partit de dissabte. Albert Arranz, què tal? Bona tarda.
11: Lola Sorribas, bona tarda. Frenkie de Jong ha estat la principal novetat en l'entrenament que el Barça ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. El migcampista neerlandès ha fet una part de la sessió preparatòria ja amb la resta del grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat a exercitar-se amb els seus companys amb total normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic individualitzat. Avui s'ha reincorporat el davanter alemany Adeyemi. Encara en clau blaugrana, però el femení, Catacolla, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no jugarà, doncs, cap dels dos partits amistosos d'Espanya contra els Estats Units. D'altra banda, l'exblaugrana Leo Messi s'acomiada la propera matinada de la selecció argentina en partit homenatge contra Benín, que es disputarà a partir de la 1:00 catalana a l'estadi Monumental de Buenos Aires. Messi plega de l'Albiceleste 21 anys després del seu debut i havent guanyat un campionat del món i dues Copes Amèriques. A l'Espanyol, suport total del vestidor blanquiblau al seu entrenador Manolo González, malgrat les dues darreres derrotas consecutivas a la Liga. ¿Qué es el lateral blanquiblau Omar El Hilali?
12: Bueno, a ver, nosotros siempre hemos estado al lado del proyecto, al lado del entrenador, al lado de todo el mundo. Somos, creo que un equipo, creo que de estos años, el mejor vestuario que he tenido. Y bueno, tenemos muchas ganas de revertir la situación. Como te he dicho antes, el fútbol ganando un partido te cambia todo por completo. Ganas el viernes y bueno, luego lo que ha pasado, la gente ya se olvida un poquito, pero ya te digo, nosotros enfocamos en el partido a partido, el día a día, y a partir de ahí ganar el Málaga, que creo que nos irá muy bien. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice, será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros, siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero, y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Y luego, bueno, creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero, y la verdad que estamos muy contentos con él.
11: Dia històric pel bàsquet català i més concretament pel FIAC Girona, que disputarà el seu primer partit de competició europea. Serà en qüestió d'uns minuts, a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontajau, i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és conscient de la transcendència del duel. Aquest és l'entrenador dels gironins.
13: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club, i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte, perquè, com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur.
11: Per la seva part, la Sisa Joventut debuta en l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA, enfrontant-se 9:15 al Benei israelià a l'Olímpic de Badalona. El jugador verdinegre Isaac Nogués ha rebut de bona font l'objectiu de l'equip en aquesta competició.
14: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant, pues, els objectius,
1: No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia, guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
11: I un últim apunt d'handbol, el Freaking Granollers rep a 3:15 el Buzau romanès a l'Olímpic Vallesant, partit de la segona jornada de la Lliga Europea. És tot, Lola.
10: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda, fins demà.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.

0: Aviam, hem de tornar a posar la mirada al cel, a passar un minut de 7:45 del vespre. Torna a ploure un dia més a Catalunya. Ho fa amb molta intensitat en aquests moments a la zona del Tarragonès, especialment a Tarragona, Ciutat i a Reus. I la cosa sembla que s'enfila i que va cap amunt. Minuts abans de començar el programa s'ha enviat un NES Alert al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i La Selva per pluges d'intensitat torrencial des d'ara i fins a la matinada. Els efectes d'aquestes pluges i de la previsió de noves ja han tingut els seus efectes. L'Ajuntament de Granollers, un dels municipis, ho hem estat dient, més colpejats pel temporal de dilluns, ha hagut de tancar, Joan, alguns dels seus equipaments municipals.
1: Sí, ho ha fet en previsió d'aquesta alerta que enviava Protecció Civil per fortes pluges, que també afectaran a altres comarques com les que esmentaves. No tenim cap confirmació oficial, però previsiblement es preveu que passi el mateix a aquestes comarques amb les possibles activitats esportives i culturals que hi hagi previstes per aquesta nit. Més informació de servei, perquè hi ha diverses carreteres tallades per aquestes inundacions. Tenim la C12 a Xerta, un punt especialment delicat, la A7 Miami Platja en sentit sud, T302 Benifallet, la TV-3422 al Regués i la C352 a les Franqueses del Vallès, a la zona del túnel. Són les vies que ara mateix estan tallades per aquestes fortes pluges i, com dèiem, especialment el punt clau és a Xerta, en aquesta carretera on els bombers doncs, han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats i encara estan fent aquestes tasques de rescat, de moment sense cap afectació personal gaire greu, gaire ressenyable. Estan podent treure'ls sense cap mena de problema. Salvador Illa, el president, ja avisava que avui tornarien a les pluges amb intensitat. Dèiem que no ho farien amb tanta força com ho van fer dilluns, però de moment és alert. Primer al Tarragonès i ara arriba fins a Barcelonès, Maresme i més amunt. Per tant, sembla que el 5 de 6 o potser inclús risc 6 de 6 es podria tornar a produir en les pròximes hores. Ho dèiem, és alert fins a les 2 de la matinada.
0: Estem alertes de la compareixença al Departament d'Interior de la consellera i també de tot l'equip de Protecció Civil perquè ens donin més detalls d'aquest temporal que sembla que s'apropa. Mentrestant, també els hem d'explicar que al voltant d'unes 470 persones estan buscant encara el menor desaparegut el passat diumenge a Granollers durant els aiguats. Serveis d'emergència juntament amb voluntaris s'han reunit aquest matí per intentar trobar-lo.
1: Es tracta d'un jove de 12 anys amb autisme que ja s'havia perdut en dues ocasions prèviament. Des d'ahir els bombers han assumit la direcció i coordinació de la recerca. Les tasques de recerca s'han centralitzat a la zona sud-est del municipi que compren des de les vies, que comprenen des de les vies del tren fins a l'hotel Ciutat Granollers, on va ser vist per últim cop. Segons les autoritats, els motius de la desaparició no estarien relacionats amb els aiguats, tot i que el soroll de la pluja el podrien haver espantat i provocat la seva sortida de casa.
2: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: Seremos muy directos.
4: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
3: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
4: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 € al mes y sin copagos. Llama o entra en LíneaDirecta.com.

0: L'habitatge, parlàvem avui de l'habitatge, aquesta és ara la qüestió que està provocant més mobilitzacions, ho dèiem també amb aquesta amenaça, bé, ja està, de fet, efectuada, falta encara dia sobre calendari, però de vaga general, però fins fa poc ja saben que ho era l'ensenyament. Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha abordat aquest matí en comissió parlamentària els diversos fronts que té obert aquest àmbit educatiu. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. D'una banda, ha refermat l'aposta del govern per l'escola inclusiva després de les crítiques que ha rebut per dir que calia repensar aquest model.
2: Hem sentit algú que semblava que digués que el govern volia retrocedir en matèria d'aquest model inclusiu. I aquí vull ser molt clara. Això, doncs, no és cert. Aquest govern creu en la igualtat d'oportunitats, com deies, la clau i la base per garantir, doncs, una societat cohesionada socialment i aquesta igualtat d'oportunitats per a tothom. I, per tant, la inclusió ha de ser el principi bàsic de l'únic sistema educatiu possible, que ha de ser un sistema educatiu inclusiu.
1: També s'ha referit al pla per climatitzar escoles i instituts. Ha respost als ajuntaments que s'han queixat per haver d'avançar els diners de les obres. Els ha recordat que és el govern qui acabarà assumint tota la inversió i ha deixat clar que si un municipi no pot o no vol fer aquest avançament, les millores es faran igualment. Ara bé, no ha explicat com. Pel que fa al boicot a les colònies i sortides escolars, Niubó ha assegurat que el departament estudia noves mesures per posar-hi fi.
2: Estem treballant, de fet, també per concretar una compensació horària i també un reforçament de la protecció jurídica dels professionals educatius que participen d'aquestes sortides i colònies, doncs, en pernoctació davant d'incidents, doncs, per tal de contribuir a recuperar i a preservar al màxim aquestes sortides, aquestes colònies que entenem que formen part del patrimoni educatiu català, el boicot de les quals, doncs, només perjudica l'alumnat, especialment aquell més vulnerable.
1: Això se sumaria a la compensació de 50 euros la nit ja anunciada el curs passat i que els docents que estan fent la protesta consideren insuficient.
0: Gràcies, Anna. I ja està en marxa el segon dia del BNIU, la Barcelona New Economy Week. Durant el dia d'avui han comparegut al programa de la ciutat d'Onda Cero Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Blanca Soriguer, la directora general del Consorci. Ens en dona més detalls al Marc Camós.
3: Durant la xerrada s'han abordat diferents qüestions relacionades amb el Congrés, que gira al voltant de la nova economia. Així definia Pere Navarro l'eix principal de l'esdeveniment.
4: La nova economia és això, són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure, però tenen molt a veure, lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a tots els sectors. La sensòrica també, la intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no? Sí.
3: Un dels altres temes tractats ha estat la desaparició de llocs de feina a causa de la intel·ligència artificial. Blanca Soriguer ha defensat que no sempre és així i que a la BNIU hi podem trobar les oportunitats laborals que arriben de la mà de la IA.
5: Moltes vegades hi ha debats que la intel·ligència artificial, no? Bueno, de fet, constantment, no? Doncs ha vingut a trencar molts llocs de treball, doncs no és així, no? De fet, aquí es demostra justament els nous llocs de treball que genera gràcies a aquesta intel·ligència artificial, a aquesta tecnologia.
3: El talent local també ha tingut lloc a la conversa. Tant Navarro com Soriguer han reivindicat que el BNIU és un lloc on demostrar-ho i on empreses d'altres països acudeixen per captar-lo.
0: Vinga, i dues informacions en clau cultural. Les festes de Sant Narcís 2026 arrencaran enguany amb una gran novetat tecnològica. Serà un espectacle jugant amb 300 drons.
6: L'Ajuntament de Girona ha programat aquest show que tindrà lloc la nit del 23 d'octubre a la Copa, just després del pregó inaugural de la Festa Major. Amb el títol Un somni a fires, l'espectacle combinarà llum, música i narrativa visual durant 12 minuts. Els drons recrearan el cel alguns dels símbols més emblemàtics de les fires i també elements vinculats a la ciutat de Girona en una proposta dissenyada específicament per inaugurar aquesta edició de la Festa Major. Amb aquesta iniciativa, Girona aposta per una obertura de les fires de Sant Narcís que combina tradició i innovació per donar la benvinguda als dies grans de la ciutat.
0: I acabem amb música perquè Love of Lesbian allarga el seu comiat dels escenaris amb quatre nous concerts a Barcelona.

0: I ara arriba aquell moment a la brúixola en què parlem de comunicació. Ho fem amb el periodista, expert en consultor de comunicació, que analitza i dissenya estratègies i ajuda a les empreses tant a enfocar-se bé comunicativament com també, si és necessari, doncs abordar una crisi i sortir d'ella. Alberto Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Joan.
2: A bona veure, tarda, Alberto.
0: Joan, aquesta setmana ens estem mullant bastant
1: cada
0: i
1: dia,
0: precisament l'Alberto avui ve a mullar-se comunicativament també.
2: Exacte. Al voltant d'aquesta qüestió. Avui és més la segona vessant de la qual parlaves, que és sortir d'una crisi.
0: Exacte.
2: És veritat que hi ha setmanes que t'has de posar més creatiu, has d'anar a coses molt concretes, a vegades acabes tendint pel tenis, ja ho sabem tots, però avui, diguéssim que els ruixats no t'han deixat triar una altra cosa.
1: Exacte, sí, sí, és setmana de... O, no sé si quincena, espero que no, però és setmana de pluges, de mal temps, de no saber com secar la roba, no?
2: Sí. La gent no ho sap perquè la ràdio és el que té, que només és auditiva, però estàs amb una jaqueta gairebé impermeable, vull dir que ja no et fies de res i per si de cas plou quan surts, tu ja vas preparat.
1: Jo crec que no ens hem de fiar aquesta setmana, malauradament, d'absolutament res, i hem de sortir més o menys preparat amb un paraigües, amb un impermeable, o fins i tot amb unes sabates que, amb les que puguis tornar a casa més o menys viu, no? Perquè sí, sí, la cosa s'està complicant aquests dies i... El mòbil també ens indica que estem una mica en perill, no? Per dir-ho d'una manera.
2: Es fa familiar, eh? Aquest so ja el tenim integrat al cap molt més que fa dos anys.
0: Oh, my God.
1: Doncs és, evidentment, l'alerta, no? Suposo que tots els oients l'hauran reconegut. Alerta que estem rebent pràcticament cada dia, no? En els últims dies d'aquest mal temporal que ens ha vingut. Però és una alerta, evidentment, per prevenir, per no cometre, no ens oblidem, no? Per no cometre una imprudència, no? És el que, potser no hem llegit el text, però el que diu és, ei, no cometeu una imprudència, no us arrisqueu, no? Intentem arribar tots a casa bé i no quedem atrapats en una riada, no?
0: Per tant, t'ho pregunto directament, estem parlant d'una bona comunicació?
1: Jo crec que sí, perquè és prudència, és prevenció i, a més, és que no ens podem oblidar amb una certa edat desgràcies del passat, no? De Viesques, no? Que ja ha plogut, mai millor dit, des de llavors, fins a la Dana de València, no? Que està molt, molt a prop, no? I sempre, jo crec que trobo que sempre és millor avisar, alertar, demanar clarament a la gent, als ciutadans, a la gent que està fora, a la gent que ha de tornar a casa de la feina, que tingui cura, que no s'arrisqui, no? I que no es posi en perill a l'hora de tornar a casa, sí. Sigui en transport públic, sigui caminant, o sigui en cotxe, no? O en moto, encara pitjor, no?
2: Sí, sí, sentíem el sistema és alert, que jo crec que ja s'havien fet proves aquí a Catalunya abans de la Dana, però és veritat que arran d'aquesta desgràcia que vam viure fa uns anys va començar a sonar molt més, no? Uh-huh. Perquè la prevenció va cobrar una importància molt més rellevant. I recordo que el primer dia que va sonar i jo estava en un espai públic, tothom, escolta, es va mirar entre tothom què està passant, llegia el mòbil, es saturava a veure ben bé què posava l'alerta, i aquesta última setmana que em va enganxar al metro, quan va sonar aquí a Barcelona, la gent apagava i a continuar. Vull dir, com sí, ha canviat sí. També no, la impressió que ens fa aquest tipus d'alerta que fan des de les institucions. Deies, important aquesta prevenció, perquè per exemple en els aiguats d'aquesta última setmana la gent tingui cura i no es posi en perill, però no ha estat, evidentment, una desgràcia com la Dana, però també aquesta vegada la gent ha perdut la vida.
1: Mm-hmm. Sí, sí, hem de comptabilitzar, diguem, malauradament, més d'una persona que ha perdut la vida aquí a Catalunya. Però, com dèiem, des del prisma de la comunicació, estrictament comunicatiu, no hi ha en cap moment la sensació de que aquesta vegada els dirigents catalans, els dirigents de Catalunya, tant el govern com a les alcaldies, no?, que hagin arribat tard, que n'han fet el que havien de fer, que estaven fora de joc, no? Com de vegades li ha

0: passat algun líder polític que, per exemple, ha hagut d'espavilar, no?, i córrer o recórrer centenars de quilòmetres per posar-se, diguem, ahir en primera línia al peu del canó, per exemple, d'un incendi, no? És a dir, que si estàs fora has de tornar a una altra comunitat o un altre país, has de tornar corrents per posar-te en primera línia. Evidentment és una errada haver estat fora, però les previsions no sempre ajuden, no, diguem.
1: Sí, sí. Aquí hi ha un debat sempre que és s'envia l'alerta, ha plogut poc, ostres, ha sobrealertat, no envies l'alerta, ostres, ara, com ahir, perquè també ahir era una falta de... que no es preveia, però en casos en què es preveu, però que no s'acaba d'enviar l'alerta perquè es considera doncs, que no hi haurà grans riscs i al final acaba passant alguna cosa. Llavors sí que critiquem i tots, ostres, no, doncs hauria d'haver sonat l'alerta. Clar, aquest debat, com se soluciona? Això comunicativament s'hauria d'enviar sempre... entenc que tampoc es pot sobre alerta.
0: A veure, és un hàndicap, evidentment, no? Perquè cansar la gent de tanta alerta, evidentment, doncs és un efecte negatiu el que generes, no?, a la població, no? Perquè, vaja, pot provocar el que tots coneixem com l'efecte del llop, no? Allò de que viene, i quan viene ja no estàs alerta, no? Doncs potser hi haurà gent que no farà cas en algun moment en aquests avisos perquè consideren que, bueno, que estan exagerant, no? Que no hi ha per tant, no? Però jo tinc molt clara una cosa. Sobreavisar, no? Passar-te de, diguem, alertar d'una manera exagerada no provoca morts. Vale. Per exemple, tancar les escoles, no? En un dia normal, evidentment, genera molèsties, no? Els pares que matinen o que no poden portar el nen o la nena al col·le, doncs és una molèstia per a aquestes famílies que el nen s'hagi de quedar a casa per una qüestió de prudència. Però d'aquesta manera hi ha zero risc. És a dir, la teva filla no li passarà absolutament res a casa. Plogui o no plogui, plogui molt o no plogui molt, no? Si deixem les escoles obertes i arriba una desgràcia, aquesta desgràcia no l'oblidarem, això està clar.
2: És veritat que, sentint l'Alberto, les institucions podrien dir, escolta, doncs alertem sempre, no? I així ja ho tenim fet. Però clar, en la pròpia morfologia de la paraula sobrealertar, ja tenim una pista, no? El prefix sobre ens diu que estem alertant en excés. Per tant, fer-ho entenc que tampoc és l'opció recomanada. No sé si podem parlar d'una mala praxi, però sobrealertar és el més recomanable.
0: La podem considerar una mala praxi, ¿vale? O que no és del tot encertada, però no passa factura a nivell comunicatiu. És a dir, tu no perds imatge, no perds reputació, o almenys és el que jo considero. Ningú se'n recorda un mes després, tres mesos després, un any després, d'allò de, ai, doncs al final no ha plogut tant, no? Però, en canvi, ningú perdona una imprudència d'un governant, d'un dirigent que no avisa, d'un líder que no està allà al peu del canó, que un líder que menysprea una previsió de mal temps i que al final li costa o li podria costar la vida a alguna persona, no? Exemple d'un alcalde d'un poble petit, no? Aquest alcalde no perdrà unes eleccions perquè hagi tancat les escoles i hagi sortit el sol finalment. En canvi, en aquest poble petit tothom se'n recordarà d'aquest alcalde i d'aquell dia en el que un nen o una nena ha perdut la vida en un dia en què va ploure molt i que l'alcalde no va decidir tancar les escoles, sinó que va haver-hi dia de col·le normal i aquell nen o aquella nena va perdre la vida, sí, sí, malauradament. D'això ningú s'oblidarà. Llavors jo crec que comunicativament, o a nivell de reputació, a nivell d'imatge, hi ha molt en risc, però és millor ser prudent. I la bona comunicació, l'exemple bo d'aquestes alertes és, bueno, com a mínim jo us he avisat.
2: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Alberto. És veritat que és complicat, eh? Ara jo crec que les institucions també ho fan seguint uns paràmetres objectius, sense triar un criteri subjectiu, perquè d'aquesta manera, doncs, escolta, si s'arriba a un nivell de risc, s'envia l'alerta i si no, no. Què passa? Que clar, una alerta 5 sobre 6 o 6 sobre 6, que és quan s'envia aquest és alert aquí a Barcelona, és una cosa. Potser plou molt, però no veiem caure edificis. En canvi, una alerta 4 sobre 6, on en principi no s'hauria d'enviar és alert, a un poble de muntanya,
0: sí, correcte,
2: amb una orografia complicada, amb un estat de les cases...
1: edificacions en zones inundables...
2: Exacte, doncs potser un 4 sobre 6 és molt delicat i pot fer que alguna casa caigui. Per tant, clar, l'ideal seria estudiar cas a cas, que tampoc són certeses perquè són prediccions, per tant, tot és molt complicat i suposo que d'aquí uns anys veurem un sistema molt més acurat.
0: Però mirem un exemple, o sigui, més senzill, no? Fins i tot a Barcelona, una ciutat mitjana, podria passar que una persona rep l'alerta mitja hora abans de plegar de la feina, a la tarda, i aquell dia tenia pensat anar al gimnàs, tenia pensat anar a jugar a pàdel, tenia pensat fer quatre

0: recados i tornar cap a casa. Com que la sona l'alerta, diu, mira, saps què? Ho deixo per demà, no sigui que comença a ploure, marxo cap a casa, no? Perquè tinc l'alerta al cap, no? Per dir-ho d'una manera. Vaig cap a casa, que és més o menys el que diu el missatge, no? Intenta no fer trajectes, no? Que puguis estalviar-te. Me'n vaig a casa, anulo, no faig el recado, no passo per, no? A comprar-me no sé què, me'n vaig a casa i potser després es lia. I aquella persona dirà, bueno, pues mira, jo inconscientment tenia l'alerta al cap i he fet el que en certa manera em demanaven, no?
1: Sí, en aquest sentit també és molt important la responsabilitat individual, van de la mà 100% amb aquesta alerta. A veure, jo dubto que avui no serà una excepció i normalment el que fas és portar-nos una anàlisi més enllà, evidentment, del que fem amb tu. Quins portes avui?
0: Pues mira, anem a escoltar a Sergio Lozano, que és del grup de comunicació Invierte de Palencia, i he volgut comptar amb la seva veu perquè és un expert en temes de comunicació local i regional, i és que també va ser en el seu moment regidor d'un ajuntament, de l'Ajuntament de Palència. I el primer que volia saber és, Sergio, quan, en quantitat, quan es juga un polític a nivell d'imatge, de reputació, quan venen episodis com els que estem patint aquests dies de mal temps?
2: Se juega claramente la confianza, que es el principal capital de un político. En una emergencia, cada mensaje pone a prueba tres cosas. Si conoce la situación, si es capaz de responder y si comprende lo que están viviendo los afectados. El error más grave es anteponer la defensa de su propia imagen a la información que necesita la gente. En cuanto el ciudadano percibe que le están vendiendo una gestión, empieza a desconfiar. Comunicar bien exige dar indicaciones claras, reconocer lo que aún no se sabe y cumplir lo anunciado, porque la credibilidad depende de que las palabras y los hechos coincidan.
0: I també volia saber l'opinió de Sergio sobre el risc de l'efecte del llop, no? Sí. Del que parlaven. No? La població pot arribar a cansar-se i a no creure ja en alertes, en alarmes o en avisos de mal temps?
2: La resposta és que sí. Ese riesgo existe. Si todos los avisos suenan igual y no se entiende qué gravedad tiene cada uno, la gente puede acabar desconectando. Por eso hay que explicar bien qué puede ocurrir, dónde y qué debemos hacer. Ahora bien, que finalmente no haya daños no significa que la alerta fuera innecesaria. Se avisa de un riesgo, no de una certeza, y anticiparse es precisamente lo que permite protegernos. La clave está en que cada aviso sea claro, proporcionado y útil, y después explicar qué ha pasado. La confianza también se construye dando explicaciones cuando lo peor no ha llegado a ocurrir. Por suerte.
3: Interessant el que diu el Sergio, de s'avisa sobre un risc i no sobre una certesa. Per tant, no han de ser missatges igual en cada cas, no? Llavors, s'hauria d'avisar la població, les zones on ha de tenir més cura, per exemple, a Barcelona, doncs no acostar-se a la platja, depenent de cada fenomen climatològic que toqui aquell dia, no?
0: Bueno, lo d'apropar-se a la platja dona per una altra via, un altre tema, perquè...
3: Els espigons, no us acosteu als espigons.
0: És que cada dia, o sigui, cada vegada que hi ha un episodi de mal temps, hi ha gent fent fotos.
1: Sí, sí, no, i és això, que també hi ha les ventades, que poc se'n parla, i les caigudes de murs, la d'accidents que hi ha amb aquests episodis, vull dir que no són només les pluges, això. És evident, dèiem, important, evidentment, fer cas sempre de l'ES Alert i que hi hagi doncs, aquesta protecció individual i també social, perquè al final també és doncs, cuidar dels altres. I evidentment sempre hi ha doncs, sobre la taula aquest dilema. Uns pensaran un dia que era més o menys oportú enviar l'alerta, però no s'ha de més a avisar i sempre doncs, vigilar, tenint en compte que els estralls del canvi climàtic també estan fent que ens vinguin aquestes tempestes sobrevingudes com les que vivíem ahir dilluns i després, clar, tothom a córrer cuita a intentar a resguardar-se el més aviat possible.
0: Jo crec que, malauradament, alguna vegada arriba el llop, amb la qual és millor no? ser previsors i intentar doncs, això, posar-nos segurs, tornar a casa o no creuar una riada quan pensem no? en aquest moment que podem creuar. I a nivell comunicatiu jo crec que fan bé en insistir a tots els dirigents, alcaldes, presidents, d'insistir en aquesta prevenció perquè no crec que els hi passi factura, no crec que perdin unes eleccions, ara que es parla tant d'eleccions. No crec que perdin
1: unes. Ja en parlarem, Alberto, ja en parlarem.
0: No crec que perdin unes eleccions per passar-se, diguem, de comunicar o de prevenir o de preavisar o sobrealertar a la gent que tingui cura.

0: veure.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge de precaució i prevenció davant d'aquests fenòmens climàtics. Gràcies, Alberto Gómez. Una abraçada, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
2: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
3: Esto no se detiene.
2: Es el programa más visto de la televisión.
3: A tope.
2: Líder absoluto.
4: De otro planeta.
2: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, José Mota. Mañana, Bustamante. Y el jueves, Luis Taera. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche, en Antena 3.
1: Doncs parlàvem ara amb l'Alberto Gómez de precaució i precisament això és el que necessitem ara. Quan passen 11 minuts de les 8 del vespre, anem en directe a la seu del Departament d'Interior, on la consellera Núria Parlon està actualitzant el que s'espera de cara a les properes hores. Escoltem.
5: I també doncs, el subinspector de Mossos d'Esquadra i l'inspector, en aquest cas també, del cos d'agents rurals, així com la directora del Meteocat, la directora de Protecció Civil i el director el Servei Català de Trànsit, que hem estat tots just ara, i la directora de Bombers, tots just ara treballant en la informació que us facilitarem. Continuem en situació d'emergència del pla Inuncat. Aquesta tarda el servei del Meteocat ha fet un avís d'observació a les 17:37 que afectava a un total de comarques que són Baix Ebre, Terra Alta, Baix Camp i Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una S-alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís. Amb la coordinació que fem amb el món local ja hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, 2 a Vandellòs i 2 persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara doncs no encara té inundacions com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat, hem vist doncs que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure doncs una probabilitat de pluges intenses molt molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una S-alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i la Selva i Gironès, que també han rebut una S-alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin.
1: Aquesta és una mica totes les zones afectades pel temporal que s'espera ara en les properes hores. Ho està explicant des del Departament d'Interior la consellera Núria Parlon. A veure si en diu alguns més detalls del que es preveu, quin tipus de fenomen.
5: De la millor manera. Aquest episodi està previst que pugui durar fins les 12 o 2 de la matinada amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del Civicat, s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat. També s'està fent seguiment de les incidències que ens estan reportant a través del delegat de govern i també del responsable de bombers de Terres de l'Ebre, el Ricard Espósito, totes aquelles incidències que estem tenint i que afecten a situacions de telefonia mòbil, talls de subministraments elèctrics i altres possibles afectacions. De cara a demà, tal com ara ens avançarà el Santi Segalà, la situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ell ara ens comentarà quines són les xifres d'acumulacions que hem tingut aquesta tarda. Molt grans en poques hores, superant els 40 en pocs minuts, perdó, superant els 40 litres en moltes de les estacions en les quals hem pogut fer predicció. De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials, per tant, el missatge que sempre donem. Durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADR,

EFAS i com són les entitats de protecció civil estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.

Doncs en uns segons acabem ja aquesta brúixola en la que el que volem fer és, abans d'acabar, si us plau, precaució, mirem el cel, reduïm la mobilitat al màxim, no ens acostem a zones inundables. Ara mateix tenim, és alerta a la zona del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i La Selva, que s'afegeixen també a la resta de comarques a les que també se'ls havia enviat alerta, zones del Tarragonès, Ribera d'Ebre, Baix Penedès, Baix Ebre i Baix Camp, un temporal que s'estendrà fins al voltant de les 2 de la matinada. Per tant, molta precaució, com dèiem, reduïm la mobilitat i demà a partir de les 7 tornem amb tota la informació. Que vagi molt bé, cuideu-vos.

Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit de dimarts a dimecres, dimecres ja 7 d'octubre de 2026. D'ara endavant, molta estona per acompanyar-vos, fer-vos propostes d'entreteniment, d'oci, de reflexió i també d'aquests dies internacionals, que sempre aprenem alguna cosa d'allò que és important que tinguem coneixement. Per tant, molt per compartir, molt per estar junts. Aquí ningú està sol, aquí sempre estem acompanyats, ens fem escalfor i companyia els uns als altres. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Hola, amigos, què tal?
2: Fenomenal.
1: Tiling, tiling, tiling.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
4: Celebrities.
5: Aquests dies estem rebent constantment missatges que ens alerten de coses, no? Que aparentment és que pot ploure molt, que poden venir una horda de zombis, que ens poden atacar els alienígenes, o també podrien arribar missatges d'alegria, missatges d'escolteu, que ara ve lo bo, perquè ara arriba a Nits de Ràdio el grandíssim Robert Calvo! Sí, senyor, home, clar que sí! Robert, tu sí que ets un és alert d'aquests bons.
6: Saps que he pensat que hauríem de avisar el govern de la Generalitat, a la consellera d'Interior,
5: sí,
6: que cada dimecres
5: sí,
6: a la nit envies a aquesta hora un és alert dient: és alert que David Cervelló i Robert Calvo tornen a estar junts.
5: Veus? Totalment d'acord.
6: Seria maco, no?
5: Home, és que vull dir, jo crec que la ciutadania mereix saber, mereix que els hi recordin, perquè, ai, no me'n recordo quin dia van, no?
6: Si vostè,
5: sí,
6: si ho ha memoritzat, ho entenc. Si no ho ha memoritzat, això de l'horari en què aquests dos personatges apareixen junts a la ràdio, doncs esteu vostè perdent el temps fent altres coses que podria estar fent aquesta hora, que és escoltar la ràdio.
5: Sí, senyor.
6: Pot fer-ho al llit. És una cosa que es pot fer simultània amb altres coses.
5: Sí.
6: Fins i tot podria estar fent l'amor.
5: Home.
6: El mateix.
5: Sí, sí.
6: I escoltar-nos a nosaltres. T'imagines, David?
5: Home, tu imagina't que algun, al cap de 9 mesos, alguna criatura hagi sorgit mentre nosaltres aquí anem xerrant. Ves que no s'acabi dedicant a la ràdio, o a la televisió.
6: A la televisió, que és el que ens toca parlar aquí cada setmana. I fixa't, potser em quadra bastant això que t'he dit de persones que puguin estar fent l'amor ara mateix escoltant-nos. Em quadra bastant amb el personatge que avui ve a les celebrities, que és la celebrity convidada, que és una celebrity que no està entre nosaltres, està en una altra dimensió, però està. Està en una altra dimensió. És una personalitat que la gent coneixerà bé. Quan comencem a parlar d'ell, és un home, ja t'ho he dit, és un home, i probablement algunes persones van fer l'amor escoltant-lo fer entrevistes, veient-lo. Però és que per mi ell feia l'amor amb l'entrevistat.
5: Ai, és que ja amb aquesta informació i la música de fons que m'estàs posant, ja.
6: El cas és que avui parlem d'un home que fa 4 anys que no hi és i que es nota molt la seva absència. Potser no tothom la nota igual, no, David? Jo penso. Segurament hi haurà qui dirà, doncs a mi m'és igual.
5: Bueno,
6: jo crec que a Espanya poca gent, molt poca gent, arribarà a dir això de m'interessa molt poc el que està dient aquest home. Perquè
5: com a molt seria per desconeixement, perquè si segurament és evidentment per el que ha significat i quanta gent diu tant de bo estigués avui per poder analitzar i entrevistar la gent clau.
6: Sí, sí, la veritat és que jo pensava, si avui estigués viu, com ho portaria? Com, vull dir, com analitzaria la vida que avui estem vivint aquest home del qual avui parlem? Perquè avui portem aquí a una celebrity convidada que ho va fer tota la tele, que va ser un mestre de la televisió, un mestre de la conversa, un mestre de l'entrevista i un mestre d'escoltar, David. Que crec que és el que més falta ens fa a la societat d'avui, que la gent escolti des de l'empatia als demés. Des de l'empatia, fixa't el que et dic.
5: Sí, senyor.
6: El nostre

0: convidat avui a les Celebrities. És un home que tenia empatia des del banquer més alt d'aquest país fins al sense sostre que es trobava pel carrer que arribava a entrevistar el seu programa, que van ser uns quants programes, però tots amb la mateixa essència, sí, i amb, sí, la mateixa mirada, no?
1: Sí.
0: Avui la Celebrity convidada és l'home que sona això. I el recordem perquè fa un parell de dies una dona ha publicat un missatge a la seva xarxa social Instagram. És la Joana Bonet, que va tenir una filla amb Jesús Quintero, que és la nostra Celebrity d'avui. I diu Joana Bonet: 4 años hace que te fuiste y nunca pensé que echaría tan en falta tu risa. Todavía no he conocido a nadie que sepa reírse como tú, ni que goce como un niño anotando palabras en cartulinas de colores. Me acuerdo de todo lo que vivimos, me dijiste hacia el final. Yo también. La ausencia equivale a la amputación de un trozo de miembro invisible. Por ello, abrazo a nuestra Lola que tanto se te parece. Y cuando los recuerdos se agitan, contemplo en silencio las cicatrices de mi felicidad. Por los demás, tus hijas Lola Quintero y Andrea Quintero siguen tu romántica elección en la radio. Sé que para ti sería la mejor noticia.
1: Qué bo.
0: Escriu Joana Bonet de Jesús Quintero, que és l'home que avui volem portar al record, perquè fa 4 anys que va marxar i es nota molt la seva absència, sobretot aquells que estimem la conversa, sí, a la ràdio i a la tele. Jesús Quintero, Jesús Rodríguez Quintero, va néixer a San Juan del Puerto, a Huelva, el 18 d'agost de 1940 i va morir el 3 d'octubre del 2022, als 82 anys, a Ubrique, a Càdiz. Durant més de 5 dècades va ser una de les veus més importants d'aquest país, més inconfusibles del periodisme del nostre país, i que va entrevistar tothom. Tothom. Però és que ara escoltarem la seva filla, Lola Quintero, que va passar pel teu programa fa un parell d'anys,
1: sí,
0: i que la volem recordar, perquè ella deia una cosa en aquesta entrevista que em sembla molt important, que és que, més enllà de ser un gran entrevistador, Jesús Quintero va ser creador de programes d'autor, d'atmosferes, de maneres de preguntar,
1: sí,
0: dels silencis. A mi, jo crec que la lliçó que em queda de Jesús Quintero, i que procuro aplicar quan faig entrevistes d'aquest estil, vull dir, d'aquest estil,
1: sí, sí,
0: mai se semblaran a les seves, però vull dir, entén-me, és els silencis. Una entrevista, quan té uns silencis i els respectes, és meravellosa. És meravellosa.
1: Totalment.
0: Jesús Quintero crec que és un home que estimava la vida, perquè la va viure fins a l'últim moment amb intensitat, sobretot vivint la seva passió fins a l'últim moment. I et porto un tall d'ell que em sembla espectacular. Escolta això.
2: Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último. Como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano.
0: Es que es tan veritat.
1: Es maravilloso.
0: Es maravilloso. Vivir en consecuencia como tú eres. Y creo que él va a hacer radio y televisión com ell la sentia i la vivia i la volia, perquè aquest home és un home de ràdio primer, que va crear aquest loco que el va acompanyar tota la vida, el loco de la colina, a Ràdio Nacional d'Espanya, després a la cadena SER. Va revolucionar la manera d'entrevistar, amb aquestes converses que deia, amb aquests silencis llargs, aquestes converses pausades,

0: I després, a finals dels 80, va fer el salt a la televisió amb el Perro Verde, a Televisió Espanyola, l'any 1988, un espai que ja apuntava cap a les seves grans obsessions de després. Els personatges singulars, els marginats, els artistes i els provocadors. D'això va nodrir la seva carrera a la televisió. Després van arribar altres programes, Que sabe nadie, 13 noches, La boca del lobo, però va destacar Cuerda de presos, sí, a més, Antena 3, entre l'any 1995 i l'any 1996. En aquest format, Quintero entrevistava presos i condemnats i convertia les entrevistes, els humanitzava, no?, d'alguna manera. I això em sembla meravellós que passés en una Espanya, la dels 90, que encara tenia molts prejudicis, encara els té ara, sobre el món penitenciari, però em sembla que fer un programa així, ser pioner d'aquesta manera, és de ser un gran. I després van arribar la seva relació, el seu idili amb Canal Sur. Canal Sur que el va mantenir molt temps en pantalla, amb El Vagamundo primer, i després Los Ratones Colorados.
1: Ai,
0: Los Ratones Colorados va presentar-nos algun dels personatges més singulars, sí, dels quals ara parlarem, però...
1: Deixa'm dir-te, perdona, Robert, que sí, Ratones Colorados va ser el primer programa viral, sí, quasi de la televisió.
0: Sí.
1: És a dir, el vèiem tots sense veure'l. És a dir, quan...
0: Sense veure Canal Sur, sabíem el que havia passat.
1: Exactament, exactament. Dels primers que circulaven en aquests començaments de, diguem-ne, de compartir vídeos, diguem-ne, per les xarxes, eh?
0: Allà va descobrir personatges com el Pozzi,
2: sí, el Peito o el Risitas.
3: La primera vez que entrevisté a Risitas vino con el cantaor y tabernero Pepe Perejil. Qué maravillo de Pepe Perejil.
4: Te había presentado a un cliente, amigo, y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja y es una joya. Una joya de humor, de alegría, de buena gente. El entra mucho en mi bar y demás, y además lo conocemos en todo el barrio y en media Sevilla, lo conoce por el Risita.
2: ¿Pero por qué le llaman Risita?
5: Porque me río mucho.
0: Es que claro. És que si algú riu així davant. Jo, veient aquestes entrevistes...
6: Ja entro en trance.
0: No podia seguir.
6: Comprendí inmediatamente que me encontraba no solo ante un fenómeno de la naturaleza, sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos de los últimos años.
0: I va tocar la tecla.
6: Un par de apariciones en El Vagamundo, para que se convirtiera en el rey del zapping.
0: Clar, és que és el que tu deies, es va fer viral quan encara no hi havia viralitat a les nostres vides, no? La seva filla, Lola Quintero, que t'explicava coses d'ell, destacava el fet del seu pare de recuperar aquests personatges del carrer, molts d'ells, als quals va donar vida durant molt de temps.
7: També tenia aquesta admiració per aquesta gent que va recollir de la marginalitat, que va trobar els puestos més... estranys, sí, dels carrers de Sevilla o d'Andalusia, i tenia aquesta mateixa admiració per ells i aquesta mateixa capacitat per escoltar-los i que es sentissin escoltats. Va donar una plataforma a molta gent que jo crec que ens va donar molt a totes les persones que escoltàvem o que vèiem els programes.
0: I crec que més enllà de la font d'humor, de riure, no? No de riure'ns d'aquestes persones, sinó amb aquestes persones, va aconseguir també mostrar-nos que eren éssers humans, amb vulnerabilitats, amb una història al darrere, no? I trobava fins i tot la part poètica, no?, en aquests personatges, i la part de fer-los sentir importants, d'alguna manera.
1: És que és el contrari a l'assetjament o al bullying, no? És precisament veure que d'algú que qualsevol se'n riuria, però em faria burla, veure que hi ha una història, que hi ha una vida, que hi ha uns coneixements, que hi ha una cultura popular, no? I això que deia que Lola, que verdaderament respectava, igual, evidentment, després cadascú ha fet més mèrits o més investigacions, i això, tot això és molt digne i és molt important, però que a l'essència de la persona sí que li tenia el mateix respecte per unes i per altres, i això és molt interessant.
0: I després feia una cosa que a mi em sembla... Aquest tall que posaré, David, per mi és aprenentatge de l'entrevista. Passa de la pregunta

0: de Jesús Quintero en els seus programes, tant El Loco de la Colina com a El Vagamundo, Ratones Colorados. Ratones Colorados, per mi, em sembla, el, com tu deies, el moment més de més eclosió, no?
1: Sí,
0: sí. Televisiva de Jesús Quintero.
1: Sens dubte.
0: Que va tornar a la tele, va tornar a la tele l'any 2006, en aquest moment que estem escoltant, amb El Loco de la Colina. Sí. Un espai que va tenir una única temporada a Televisió Espanyola, 23 emissions, mm-hmm. i aquell mateix estiu es van oferir resums d'aquella temporada sota el títol La Noche del Loco i després La Noche de Quintero.
1: Bueno, recordem que es va acabar precipitadament sí. per una entrevista a José María García, sí. que la van censurar. Mm. No van voler que s'emitís i allà es va acabar el programa.
0: Això encara passa, a dia d'avui. Vull dir, la gent ha de saber que encara hi ha coses censurades. Mira, l'altre dia, i ara parlaré de dos mitjans que ni són ni aquest, mm-hmm. però em ve gairebé a col·lació, i em sembla que aquell dia en Basté tenia raó. Resulta que a TV3 van emetre un fragment, van emetre sencera una obra de teatre que es diu Dones de Ràdio, en la qual Àngels Gunyalons fa
1: sí.
0: una presentadora de ràdio molt
1: sí,
0: famosa,
1: sí.
0: no? Diu, jo faig un programa de ràdio, el guió de l'obra de teatre, no? Diu, jo faig un programa de ràdio, una ràdio molt famosa de Catalunya, sóc una persona molt famosa de Catalunya, bé, ho diré, faig un programa de ràdio a RAC1. Aquest moment va ser censurat a TV3.
1: Ostres.
0: I en Basté va fer un davantal dient, home, de TV3, que és una televisió amb solera, que té la batalla guanyada, si és que, vull dir, no sé com ho va fer venir,
1: sí, sí, sí,
0: que no ha de fer aquestes petiteses, no es pot ser tan petit com això.
1: Totalment.
0: Que talla aquest moment. Doncs això encara passa.
1: Fixa't,
0: avui en dia, a la televisió. S'ha de censurar una paraula que és el nom d'un altre mitjà, no fos cas que
1: de cop i volta la gent se n'enteri, no?, que existeix. Sí, sí. És que, clar.
0: I que se'n vagin a l'altre mitjà a escoltar-te.
1: Sí, sí, sí.
0: Jesús Quintero era un mestre de l'entrevista.
2: Hasta el último momento en que estemos aquí, tener interés, vivir es tener interés todavía y curiosidad. Cuando ya se pierde la curiosidad, ya es que prácticamente uno está vegetando.
3: Porque un periodista es eso, un curioso.
2: Claro, un periodista es un curioso. Y fíjate que yo no he sido nunca, siempre he dicho, me reconozco como defecto, que no soy una persona curiosa, y eso en mi profesión es muy malo. Uh-huh. Y esto lo noto yo, en que cuando yo me relaciono con la gente y me preguntan cosas, y a veces luego yo en mi casa he dicho, habré quedado mal porque yo no me he interesado por saber. Y puedo estar conociendo a personas mucho tiempo y lo que ellos no me han dicho, incluso parejas, lo que ellos no me han dicho a lo mejor, yo no se lo he preguntado. Pero no me lo reconozco como virtud, sino como tú muy bien dices, como periodista, como defecto, ¿no?
0: Es una charlada que tenía María Teresa Campos.
1: Qué interesante.
0: Y me parece interesante posar eso porque creo que un dels adjectius que defineix Quintero és curiós, no?
1: Mm.
0: Curiós per la vida de tantes persones tan diferents i sense prejudicis, perquè jo crec que
1: atrevit,
0: avui en
1: sí.
0: dia hi ha molts entrevistadors que els hi toca per obligació o perquè volen ser-ho, que van primer amb unes ínfules de que l'entrevistador ha de ser la notícia.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: senyora.
1: Sí.
0: La notícia és l'entrevistat. I vostè no és ningú, és el que fa preguntes, saps?
1: Mm.
0: I si les fa des de la cap curiositat, home, doncs vostè té un problema. Mm. Perquè, mira, jo dic una cosa, a vegades hi ha persones que em diuen tants anys fa que estàs a la ràdio, no t'agradaria fer una altra cosa, marxar d'allà? I dic no, perquè aprenc cada dia.
1: Totalment.
0: El dia que deixi de prendre, ja sí. em plantejaré.
1: Ja, no? Sí, llavors ja en parlarem, però de moment...
0: Mentrestant, sí. seguim aquí.
1: I
0: llavors,
1: tant.
0: Jo crec que ell tenia la curiositat fins l'últim dels seus dies
1: sí, sí, sí.
0: I les ganes d'aprendre de la vida i dels demés, fins a l'últim dels seus moments. I em sembla un personatge interessantíssim, del qual encara hauríem d'estar prenent a dia d'avui, però
1: sí, sí.
0: per sort tenim els seus ensenyaments a la tele
1: sí, sí, sí, sí.
0: i a la ràdio, sí. que ens han deixat lliçons de vida, i els que fem aquest ofici, ens han deixat lliçons de com fer bona comunicació, com escoltar bé i com aprendre dels demés.
1: Absolutament, i com bé dius, jo de tant en tant em fico alguna de les seves entrevistes per recordar-me que sempre podem anar una mica més enllà, que sempre podem connectar una mica més i poder aprendre més, no?, de les persones a les que entrevistem o les que les que tenim en els nostres programes, pel bé de l'audiència i pel nostre propi, perquè quants més coneixements tinguem, millor podrem fer la següent entrevista, o sigui que és fabulós.
0: Absolutament, David. Aquest home que ens ha ensenyat tantes coses del que hem de seguir aprenent dia avui, m'agradaria acabar, si em permets, amb una frivolitat. Amb una frivolitat de les que ell també feia en els seus programes i que també vestia en aquestes entrevistes. Una xerrada amb Maria Jiménez, amb un cubat al damunt de la taula, un paquet de, no sé de quina marca de tabac, però d'una marca de tabac, i li porta Maruja Díaz a esbarallar-se allà en directe i a cantar les dues en directe. Meravellós.
4: ¿Se puede?
5: Jodamos para que si lo vayamos.
4: ¿Verdad? Si no lo que jodemos, sino lo seguidito que lo hacemos.
5: No.
4: Ya, con la cosa, ya
5: buenas
4: te entiendo.
5: Buenas noches, mi amor.
6: Buenas noches, María. ¿Cómo era la... la de
5: aquella,
6: la...
5: a quien tú tanto querías, mientras que te convenía esa, esa sigo siendo yo.
4: ¡Asá!
5: Aquella... que te levantó del suelo, la que te elevó hasta el cielo, esa. Sigo siendo yo.
6: Dale, María.
5: Vamos. Aquella que te quiso sin medida y en su amor dejó la vida, esa. Esa, esa, esa, sigo siendo yo.
4: Dale, dale.
5: Aquella, la que lanzaste como un perro de tu vida. Y por tu culpa por el mundo va perdida. Y por quien todos te respetan todavía. Aquella.
0: Ole, i aquí s'acaba.
1: Quina meravella.
0: I li posa els pits a la cara. Meravellós.
1: Aquest punt de genialitat, però de contingut i de qualitat, que molts cops veig entrevistes ara en televisió que intenten fer veure que el talent de l'entrevistador és no tenir ni idea de qui està entrevistant. I a mi
0: això té milions d'espectadors, eh?
1: Sí, a mi em costa molt d'entendre.
0: Em costa d'entendre.
1: Però
0: després surto al carrer, sí, surto al carrer a Espanya i dic, jo ho entenc.
1: Bueno, a vegades passa. Doncs hem de, la nostra feina està que sigui el contrari, recuperar el coneixement, el talent, respectar
0: i el nivell.
1: Totalment d'acord. Sort que tenim, que ens alegres totes les setmanes, Robert.
0: Aquest lema, aquest claim el podries posar en una promo. Un programa de nivell.
1: Un programa de nivell, m'encanta. Perquè sempre, amb Robert Calvo, en bones mans, un programa de nivell. T'escoltem en bones mans a la ciutat. Doncs Robert Calvo, t'esperem la
0: alerta que ja marxo.
1: Exactament. Fins la propera setmana.
0: Adéu, adéu.
7: Onda Cero Catalunya. Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
8: Onda Cero Podcast presenta
9: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla Vicente Vallés.
8: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
7: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.
10: Són les 2, la 1 en Canàries.
8: Noticias en Onda Cero.
11: Muy buenas noches desde Waterloo. Carles Puigdemont ha celebrado
10: la decisión judicial que deja sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre él tras el aval del Constitucional a la aplicación de la amnistía a la malversación de